0: Viu els teus moments amb Luis Rodríguez.
1: Con Luis Rodríguez.
0: Momentos de tota una vida.
2: Estàs escoltant Momentos, la ràdio que fas tu. Que fas tu.

0: un programa de confidències a viva veu.
1: Momentos.
2: Momentos.
1: Momentos.
2: Momentos.
3: Viu els teus moments amb Lluís Rodríguez.

0: l'aniversari i, a més, per la gran persona que ets.
1: Truca.
2: Ens agrada escoltar-te.
0: Perquè és el millor que m'ha passat aquest any i, bueno, t'estimo moltíssim, moltíssim i espero no perdre mai, perquè t'estimo molt, tant a tu com al Blai, però tu tens algo especial que no sé què és, però no sé, no tinc paraules per definir-lo. T'estimo molt.
2: 93-270-3777. 93-270-3778. Estàs escoltant Momentos. Que fas tu? Momentos de tota una vida. COPE Catalunya.

0: escoltant Momentos, la ràdio que fas tu.
1: Ara també pots posar-te en contacte amb Luis Rodríguez escrivint un mail a luisrodriguez@momentos.fm indicant el teu número de telèfon.
2: luisrodriguez@momentos.fm

0: matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra amb Marc Puerto.
1: Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Mar Puerto. Em compta sobretot aquest cap de setmana amb les temperatures perquè sembla ser que ja ha arribat l'estiu. Fa moltíssima calor, fa molt de sol. Us acompanyaré com sempre fins 9:15 per explicar-vos tota l'actualitat d'aquesta setmana en mode resum amb els meus companys José Miguel Cruz, Sergi Tor i Yolanda Bernal. I els temes que hem tractat durant aquests dies, que no són pocs, perquè avui precisament volem començar parlant de tot el que ha anat passant en política. Vagues, nous acords, pressupostos... La veritat és que hem tingut una mica de tot.
2: Doncs ja tenim un nou projecte, i és el projecte que entrarà dins dels pressupostos de la Generalitat, que és la posada, o la construcció, més aviat dit, o la construcció parcial, perquè hi ha trams que ja estan fets, de la línia orbital de Rodalies, que connectarà el Garraf amb el Maresme, sense passar per Barcelona. Seria, faria un semicercle per fora del que seria l'àrea metropolitana, no? Bé, en principi no... Tot el que sigui comunicació i transport públic, en principi, ho hem de veure com una cosa positiva. Jo crec que això sempre és una cosa positiva i més oferta, doncs, està genial. Ara, primer, és una qüestió real? És a dir, això es pot fer? Això comencem per aquí. Comencem per aquí. Perquè si ja no teníem manteniment a Rodalies, començar a pensar en una nova línia, dius, això es pot fer? Després, tots aquests diners... No aniríem millor ara mateix, tal com està la situació, ara mateix, no aniríem millor a reforçar i acabar de renovar i posar, com Déu mana, totes les vies de Rodalies que tenim ara? Són dues preguntes senzilles que segurament es podem fer tots. No és una cosa boja el que estem pensant. Però en parlem, i en parlem de tot això amb el senyor Joan Carles Salmerón, que és expert en transport i director de Terminus i Centre d'Estudis de Transport. Joan Carles, bon dia, benvingut.
3: Bon dia.
2: Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, d'entrada, aquesta línia orbital es pot fer?
3: Sí, i tant, es pot fer. La cosa és que, com bé deies a la introducció, no podem oblidar que com a societat hem d'exigir que es compleixi tot el pla de Rodalies, que es posi tota la xarxa ferroviària de Rodalies al dia. Ara han començat inversions, però no són suficients. Han de seguir endavant aquestes inversions i s'ha de posar la xarxa ferroviària al dia. I també és veritat que l'anunci d'avui és bastant important, és molt important, perquè l'anunci d'avui demostra com aquesta xarxa ferroviària i al final la xarxa de transport públic creixerà tant i tant en els propers anys que també serà necessària una cosa com la línia orbital.
2: Clar, està bé que creixi, però possiblement tots aquests diners no harien millor el que tu deies ara mateix, no? A l'acabar de mantenir el que ja tenim i posar-ho al dia.
3: Sí, una cosa ha d'estar completament, hem d'exigir que una cosa estigui completament separada de l'altra. Aquestes inversions que han començat, tot just han començat amb la xarxa de Rodalies, han de seguir i no ens han de distreure amb la línia orbital ferroviària, que també és necessària, però ha d'anar completament al marge uns diners d'uns altres.
2: Dóna la sensació que quan parlem d'aquestes situacions de línies orbitals estem parlant de projectes que a vegades són tan eterns que no sé si s'acaben complimentant o quan toca posar-los en marxa hi ha altres necessitats que fan obsoletes o deixen obsoletes aquestes històries.
3: Per desgràcia, vivim a Catalunya on les infraestructures moltes vegades sempre passen, com bé deies, a segon pla. Fins i tot en aquest cas podem contemplar-ho com una ronda ferroviària i evidentment fa 30 i 40 anys que tenim aquesta ronda a nivell viari, a nivell d'autovies, i en canvi no a nivell ferroviari. Ja qualsevol altre país d'Europa això ja estaria fet i no encara haurem d'esperar 20 anys fins que això es faci. Sí.
2: Com bàsicament quan parlem de transport ferroviari, de rodalies o de mercaderies, estem parlant de sostenibilitat, estem parlant d'un transport massiu de viatgers i passatgers. I parlant d'això del tema rodalies, Joan Carles, deies que les inversions encara no són les que haurien de ser. Clar, no sé si va ser el ministre el que va dir no, Rodalies está para tirarlo abajo y volverlo a hacer. Això, penso que ho va dir, no? Hòstia, tan malament està la cosa.
3: Sí, per això des del mes de gener reclamàvem, quan va haver-hi tot l'inici del caos de Rodalies, reclamàvem una doble actuació, però que aquesta doble actuació havia de començar de manera immediata. per un costat s'han d'arreglar i han de seguir aquestes inversions, han de seguir molt en el temps aquestes inversions per posar la xarxa ferroviària al dia, perquè com va dir el ministre, la xarxa de Rodalies avui està destrossada i llavors s'ha de posar al dia i ha de fer un servei, aquest dret essencial que és la mobilitat, ha de fer un servei eficient. I en paral·lel, i que també ha de començar ja, s'han de planificar les infraestructures de futur, però perquè aquestes infraestructures de futur estiguin fetes en aquest futur, a 15-20 anys, també s'han de començar ara, per això dèiem que s'ha d'actuar amb aquest doble front. És probable que la línia orbital ferroviària sigui una d'aquestes obres de futur que serveixin per unir tota la xarxa ferroviària sense passar per Barcelona, però també han d'haver-hi altres obres a part d'aquestes, sí.
2: Doncs tant de bo sigui així i que ho vegi, que no mori abans de veure tot això acabat, que seria una qüestió interessant perquè a vegades s'ha dilatat massa en el temps. Senyor Joan Carles Salmenor, expert en transport i director de Terminus i Centre d'Estudis de Transport, escolta, gràcies per aquests 5 cèntims que ens has fet sobre tot això, molt amable.
3: Gràcies a vosaltres, fins la propera.
4: Els agents rurals faran vaga la setmana que ve, els propers 26, 27 i 28 de maig, per reclamar millores laborals i denunciar també la precarietat del cos, que vaja, ja fa uns anys que s'arrossega. Parlem amb el Lluís García, que és delegat sindical de Comissions Obreres als agents rurals. Què tal, Lluís? Bona tarda.
5: Bona tarda, bona tarda.
4: Podem dir que hi ha un factor, vaja, sobrevingut, no?, que està tensionant encara més la situació en la que us trobeu i que és la pesta porcina, no?, que està posant a prova, a partir d'alguna manera, una plantilla ja saturada. No sé com us està afectant aquesta situació.
5: Bé, el col·lectiu dels agents rurals ja feia temps que no estem contents amb la situació, però el participar a l'operatiu de la PPA ha fet aflorar totes les deficiències que tenim, perquè demanda un percentatge elevat cada dia de tots els agents que treballen, que han de fer desplaçaments fins a Barcelona per fer unes tasques molt específiques, i ni l'horari que tenim ni que tenim establert l'estem incomplint contínuament per donar servei amb aquestes tasques.
4: Una de les previsions de la direcció d'agents rurals és incorporar 100 persones més d'una empresa privada per poder alliberar personal d'agents rurals de cara a l'estiu, perquè clar, el brot de pesta porcina sembla que encara donarà molta feina, no? Jo no sé si aquesta mesura us sembla suficient, si el fet que es contractin persones d'una empresa privada us sembla bé, malament?
5: Bé, nosaltres, pel que fa a l'operatiu de la pesta porcina, realitzem tasques especialitzades que difícilment podran ser suplides per personal extern al cos. Estem aixecant actes, donant traçabilitat a les mostres de sang, estem fent captura directa de porc senglars, i això dubto que ho pugui fer una empresa privada.
4: Més enllà d'aquest factor concret, no?, de la pesta porcina, vosaltres denuncieu que hi ha una manca crònica d'efectius, manca de conciliació, no es poden cobrir algunes jubilacions, els sous també estan per sota d'altres cossos operatius, i tot això a les portes de l'estiu, no?, de la campanya d'incendis també, quan se suposa que haurien d'estar tots els efectius en les millors condicions.
5: Bé, aquest estiu el cos d'agents rurals estarà, si li ajunta molts factors, que farà que estiguem sota mínims. Se'ns aprova la prejubilació, es jubilaran durant aquest any, se jubilen 100 persones sobre una plantilla de 600, se jubilen 100 persones. Aquest any no entra gent nova, portàvem 3 anys que cada any teníem una nova promoció, aquest any no tindrem, i a més el fet de la PPA farà que en moltes àrees bàsiques no puguem complir ni els serveis mínims de cara a la prevenció d'incendis.
4: Escolta, i com hem arribat a aquesta situació? Perquè, clar, fa uns 20 anys que es va aprovar la llei del cos d'agents rurals, estem parlant també d'un cos que té 40 anys, no?, aproximadament, però que no s'ha posat al dia. La pròpia direcció del cos reconeix que la manca d'efectius s'arrossega des del 2009. Com estem encara en aquesta situació?
5: Bé, una mica... El que ha impulsat la vaga és el fet de veure que ja fa uns anys que estem a interior i se'ns continua tractant com un cos de segona divisió. En molts àmbits no ens podem comparar ni en la plantilla ni en les condicions que tenen Mossos d'Esquadra i Bombers. I això ara, per desgràcia, aquest estiu ha culminat tot en els mateixos mesos.
4: Reclameu vosaltres una negociació urgent amb el Departament d'Interior. No sé si hi ha alguna previsió en el calendari, si heu parlat...
5: Bé, de fet, negociació ja feia molt temps que en teníem, però sense concretar res. I ara, per fi... Sembla que hem començat a concretar fets, i el dia 22 tenim una reunió molt important amb el departament que ens ha de passar el que ens ofereix, i serà on decidirem després els sindicats si van davant la vaga o la desconvoquem.
4: Uh-huh. O sigui, encara hi ha possibilitats de que aquesta vaga no es faci.
5: Bé, la vaga està convocada i la gent té ganes de vaga perquè la situació s'ho mereix, l'estat en què ens trobem, però si l'administració recapacite, igual es desconvoque, sí.
4: Uh-huh. Molt bé, doncs estarem molt pendents de com acaba aquesta reivindicació. Lluís García, delegat sindical de Comissions Obreres als Agents Rurals, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé.
5: Vale, d'acord, merci.
4: Bona tarda.
2: Doncs ja sabeu que hi ha un que hem muntat realment impressionant, que sincerament, ara ho dic, i ho dic des del punt de vista de la més absoluta i profunda ignorància i des de la més profunda i absoluta innocència. I és que, de debò, crec que no pot ser tan difícil arreglar les coses, o almenys posar cimentació per arreglar les coses. Em refereixo a la cascada de vagues i de protestes que hi ha a Catalunya. Evidentment, la que tenim en marxa avui mateix és la dels docents, que porten tota la setmana fent mobilitzacions, i demà s'afegeixen els metges, que continuen, perquè tampoc els hi fan cas, tres quarts del mateix, no s'hi fan cas. I la infermeria està a un pas de dir que també fan vaga. És una qüestió que no sé, hi ha alguna cosa aquí. No tot pot ser els pressupostos, que, per cert, hi ha un principi d'acord que avui es farà, o es posarà la gran imatge del principi d'acord per aprovar els pressupostos de la Generalitat. Bé, com tenim això per demà? Parlem amb el doctor Xavier Lleonart, que és secretari general del Sindicat Metges de Catalunya. Xavier, bon dia, benvingut.
6: Bon dia.
2: Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Xavier. Bé, jo deia que no es fan cas, bàsicament. Entre vosaltres i els docents no es fan cas a ningú.
6: No sé, és que en els darrers dies estem vivint una situació que crec que és molt il·lustrativa del moment actual, tant polític com social. És a dir, tenim una classe política que fa negociacions, que fa anuncis grandiloquents, que ven projectes a 15 anys vista i que, en canvi, no és incapaç d'aterrar els conflictes del dia a dia. Com dic jo, estem assistint a promeses a 15 anys vista, però, en canvi, sense resoldre les urgències del dia a dia, no? Mm-hmm. I clar, la impressió és que tenim una classe política que està fent fum i soroll, però que no és incapaç o no vol encarar els reptes de les urgències del dia a dia. Tenim, recordem-ho, tenim tot el sector de l'estat del benestar bàsic i de la situació de la qüestió primària, la tenim en veu de guerra. Tenim uns pagesos que estan aixecats. Tenim els bombers voluntaris que segueixen apagant focs amb mitjans totalment insuficients i sense reconeixement. Tenim uns mestres i professors que estan donant la batalla perquè se senten absolutament maltractats. I, finalment, tenim uns metges, metgesses i facultatius i facultatives que portem la cadència de jornades de vaga més gran de tota la història de la democràcia, amb un malestar que és palpable, que, a més, no és, que és aquí a Catalunya, però també a tot l'Estat, i que realment la impressió és que pels nostres polítics aquests problemes no existeixen.
2: Clar, aquest és el què, i a més la cosa bàsicament va pitjor des del punt de vista de la sanitat, per un senzill concepte de col·lapse, no? Si augmenta la població però no augmenten els mitjans ni es posa al nivell, anem cap a una fallada o un col·lapse, no diré col·lapse, però sí estancament, embotellament crític i constant de la sanitat pública.
6: Sí, és que La sensació és que tenim a hores d'ara, la notícia del dia és aquest pacte entre PSC i Esquerra Republicana,
2: sí.
6: I que la impressió és que estan continuant amb aquesta litúrgia dels pactes vistosos i les promeses a llarg termini, però que saben que això, que tot allò que haurien d'abordar realment ho estan deixant de banda, tot i esperant que no els esclati menys, com ja han fet durant massa temps tots els seus predecessors.
2: Entenc, Leonard, que no teniu esperança que aquests pressupostos puguin ajudar almenys a posar una mica les coses en el seu lloc, en el vostre cas?
6: Gens. Perquè repeteixo, és que tens la sensació, o sigui, quan tu escoltes el que han anunciat que és l'acord o el principi d'acord per poder arribar a aquesta aprovació de pressupostos, tu, o sigui, digue'm una sola de les mesures que hi ha que realment impacti en el dia a dia o en els conflictes que hi ha sobre la taula. Cap. Estem parlant del Consorci de la Zona Franca, del tren orbital, que amb sort el veurem d'aquí 15 anys, si és que algú el veu. Clar, no, és que...
2: És que ahir parlava precisament d'això i vaig fer la mateixa reflexió, que no sé si veuria el tren orbital mitjanament acabat.
6: És que poca conya, és que resulta que estan anunciant una nova infraestructura ferroviària quan fa 2 mesos va col·lapsar la que tenim.
2: Sí.
6: Vull dir que, o sigui, a banda és poc realista. O sigui, jo em crec que es facin inversions per reforçar i tenir fetent la xarxa de rodalies que tenim a hores d'ara. O sigui, si tu m'estàs dient... O sigui, és com si jo et digués que tenim uns aeroports que cauen a trossos, però en canvi estem invertint en tenir un avió supersònic. I dius, ja, i a mi què, no? És a dir, la sensació és que tenim una classe política que està total i absolutament desvinculada de la realitat i que la realitat se'n diu quiròfans, la realitat se'n diu col·lapse sanitari, la realitat se'n diu manca de mans, la realitat es diu gent al carrer. I això no ho aborden.
2: Bé, bàsicament, per fer 5 cèntims ràpids de les reivindicacions, parlem del mateix, no? Guàrdies 24 hores, personal, estaríem al Marc, l'anunciació del Marc, estem parlant més o menys del mateix, no? No s'ha variat res en tot això, no?
6: No s'ha variat absolutament res, entre altres coses, perquè no s'ha donat sortida a cap de les reivindicacions. Estem parlant bàsicament d'una sobrecàrrega assistencial que és absolutament inassumible, que això ho veu la ciutadania en el dia a dia, amb una pèrdua del que és l'accessibilitat al seu metge o metgessa de la capçalera, el que és una llista d'espera cada cop més llarga i que cada cop fa de menys explicable a la ciutadania perquè la seva intervenció d'hèrnia o d'hemorroides o una intervenció que en principi no són d'absoluta gravetat, no són urgències en el sentit oncològic i companyia, però sí que donen molt malestar, doncs no se'ls pot explicar per què cada cop han d'esperar més per aquest tipus d'intervencions. I el problema és que qui els hi hem d'explicar en el dia a dia, que som les metgesses i els metges, doncs ja no sabem què dir. Ja no sabem què dir perquè tenim una classe política que ha decidit que això no és important.
2: I ja per acabar, conforme a la vaga de demà, Xavier, a les 11 del matí hi ha una concentració, o heu convocat una concentració a la plaça de Sant Jaume, davant de la Generalitat.
6: Correcte. La idea és, tenint en compte que durant tota aquesta seqüència d'aturades, doncs hem tingut una consellera que ha estat absolutament desaparescuda, doncs entenem que això és una qüestió que apela i ha d'apel·lar directament al president de la Generalitat. I, per tant, anem a les portes del Palau de la Generalitat a fer-li veure que els metges i metgesses i, d'aquest país estem decidits a defensar l'atenció a la ciutadania amb criteris de qualitat i de sostenibilitat.
2: Doncs senyor Xavier Lleonart, secretari general de Metges de Catalunya, escolta'm, gràcies per aquests 5 cèntims que ens has fet, molt amable.
6: No, a vosaltres, un plaer.
7: I d'un pilar fonamental com és la sanitat, saltem cap a un altre pilar fonamental com és l'educació, tot i que de vegades doncs qui ha de decidir sembla, almenys des de fora, que no creguin que és un pilar fonamental de mig i llarg termini. L'educació, vaja, és clau, ens ho han demostrat per activa i per passiva tots els experiments mundials que s'ha trastejat amb el tema de com s'ensenya i com s'hauria d'ensenyar i els recursos que s'hi han de volcar. Bé, avui tenim vaga de mestres de 0 a 3 anys. Ja saps que estem immersos en uns dies de vagues de tot el sector de l'ensenyament, de 0 a 3 anys avui, però després també d'infantil, primària i fins i tot secundària. Tot això ve, ja ho hem explicat moltes vegades, doncs d'unes demandes. N'hi ha unes que són, evidentment, pel que fa al tema econòmic, al tema de sous. Els sous estan, si no congelats, pràcticament congelats des de fa molt temps i, per tant, s'han de posar al dia, és evident, però després també és ampliar el tema de recursos cap a l'ensenyament. La societat ha canviat molt i les necessitats que hi ha avui en dia a les aules han canviat, però, en canvi, l'estructura de professorat segueixen, vaja, no ha canviat massa en els darrers anys i, per tant, hi ha aquesta diferència, no?

0: Bé, va arribar, ens vam reunir per arribar a unes conclusions. Hem decidit no acudir, avui plantar la consellera, no anar a la mesa sectorial, i no tornarem a la mesa sectorial de negociació fins que no sigui seriosa, perquè la proposta torna a ser una versió de l'acord de la vergonya de fa uns mesos. És a dir, no hi ha una aportació ni molt menys suficient. Jo crec que això ja estem en una situació de falta de respecte. És a dir, hem de donar un pas endavant i deixar de tractar-nos com a persones amb poc coneixement o directament que accepten situacions humiliants. No? Per exemple, no? Sí, digues.
1: No, no, dic, Andreu, et anava a preguntar que, jo ho he dit, però clar, jo no estic a les aules. Les aules han canviat molt, no?, els darrers 10, 15, 20 anys?
0: Home, han canviat perquè les lleis que hi ha a Catalunya són un deliri. Nosaltres hem baixat en picant en tots els indicadors des de l'aprovació de la LEC. I la LOMLOE, la llei estatal, ha estat ja definitiva perquè aquesta pedagogia competencial de moda i aquestes pseudociències que estan incrustades en les lleis com el disseny universal d'aprenentatge no són més que preses de pèl. Tot això són estafes per retallar i per fer veure que ens modernitzem, però en realitat el que estem fent és tirar diners amb ordinadors i no reformar el model educatiu que tenim. I aquests decrets, el decret d'inclusiva, el decret de direccions, el decret de plantilles i el decret d'autonomia de centres, que són només catalans, haurien de ser derogats o reformats d'alguna manera. Uh-huh. El currículum també és un deliri, o sigui, és a dir, el programa del que s'ha d'explicar a classe és una mena d'embarbussament que ningú sap què hi diu allà, i això fa que la confusió a les aules sigui màxima. Els currículums s'han de canviar immediatament, no? Aquesta proposta de la conselleria no respon a aquestes necessitats de canvi. El currículum hauria de canviar immediatament perquè el coneixement és una cosa progressiva i estructurada. No pot ser aquesta mena de confusionisme, no? Que fa que els currículums siguin documents que no són pràctics.
1: Clar, Andreu, segons vosaltres, tan difícil seria solucionar el tema de l'ensenyament? Perquè, clar, des de fora sembla que sigui una cosa complicadíssima arreglar tot el sistema educatiu de Catalunya. Segons vosaltres, com es podria arreglar això ja de manera pràcticament definitiva?
0: Home, hauríem de començar a veure, hi ha un deute acumulat a 38.000 professors d'uns sexenis que van ser retallats fa molts anys, i clar, si a un li deuen fins a 10.000 euros, és una mica humiliant el tema. Després hi ha temes que no costen diners i que s'han de canviar. Insisteixo en el currículum. Aquest currículum està fent que ara mateix a Catalunya hi hagi un 25% d'alumnat que arriba a l'ensenyament postobligatori en situació d'analfabetisme funcional. Això és una barbaritat. Això és el que hem de canviar. És a dir, s'ha de canviar el que ensenyem per poder tornar a ensenyar. El nostre lema, a professors de secundària, és volem ensenyar. El coneixement ha estat exiliat. Un problema hi ha amb les matemàtiques. Vull dir, l'escola, a moltes escoles es prohibeix fer les taules de multiplicar, o el decret català impedeix a quart d'ESO desenvolupar matemàtiques acadèmiques amb àlgebra o estadística. Això fa que l'alumnat català li impedim que pugui programar, per exemple, o que pugui accedir a carreres tecnològiques. És a dir, què estem fent? Què és aquest nihilisme pedagogista? Hi ha d'haver un canvi de mentalitat i hem de començar a ser conscients que el coneixement no és una cosa que oprimeixi, no és feixisme saber coses i les cultures que hem d'aprendre no són imposicions feixistes, són el marc que nosaltres necessitem per conviure en democràcia i que ara falta, no? Mm-hmm. Per tant, insistim en aquest canvi de currículum que ara és una necessitat, que no costa diners i que és urgent. Mm-hmm.
1: Doncs bé, demà tenim vagues convocades al sector de Tarragona, Terres de l'Ebre, la setmana vinent, 27 de maig, a tot Catalunya. Després seguiran doncs, dies amb vagues també per llocs, per províncies, per sectors. I el 5 de juny torna a haver una manifestació unitària i vaga a tot Catalunya. Esperem, eh? Jo ja toco fusto, creuo dits i faig tot el que s'hagi de fer perquè no arribem al 5 de juny.
0: Sí,
1: però vaja.

0: comitè de vaga continua funcionant, la unitat sindical, tot i que no anem per donar un toc seriós d'atenció a la mesa sectorial, la unitat sindical continua en peu i ja és hora que donin o que surtin del marc que va néixer a mort del pacte de la vergonya per realment proposar una cosa que sigui assumible pels 120.200 de Catalunya que estan lluitant per la seva dignitat i que no poden ser insultats d'aquesta manera. Mm-hmm. Realment ja s'imposa el canvi de mentalitat i l'obertura de la negociació real, no? I aquí no ens trobaran.
1: Andreu Navarra, portaveu del Sindicat de Professors de Secundària. Gràcies per atendre'ns, que vagi bé.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Una de les parades que farà el papa Lleó XIV durant la seva visita a Barcelona serà la presó de Brians-1 a Sant Esteve Sarrovires. Serà el proper 10 de juny, just abans d'anar a Montserrat, i allà es reunirà amb interns de la presó que imagino que estan molt expectants amb aquesta visita històrica. Li preguntem a Jesús Bel, que és sacerdot i coordinador de la pastoral penitenciària del Bisbat de Sant Feliu. Què tal? Buenas tardes.
3: Sí, buenas tardes, buenas tardes.
2: Bueno, ¿cómo se ha recibido la noticia?
3: Bueno, pues primero con mucha sorpresa, ¿verdad? Porque nadie se esperaba esta visita, este detalle, ¿verdad? Después, pues con mucha alegría, con mucha expectación, con mucho agradecimiento, ¿verdad? Sin duda que esta visita pues será un hito para el centro penitenciario y para la vivencia de los internos y las internas que están allí en Brians-1. Uh-huh.
2: Ha sido una decisión personal del Papa visitar esta cárcel.
3: Sí, sí, sí. Bueno, la motivó mucho nuestro obispo, el obispo de San Feliu de Llobregat, Monseñor Xavier, uh-huh, ¿verdad? Que buscó esa presencia del Papa, que pudiera hacer ese desvío, ¿verdad? En esa ruta, sí, tan importante que tenía hacia Montserrat. Y bueno, pues lo trabajó, lo buscó, pero bueno, la verdad es que el Papa se dejó convencer rápido y fácilmente, porque ya sabes que el Papa tiene pues esa sensibilidad especial. Uh-huh. Y bueno, en un camino tan apretado con tantas actividades, pues mira, quiso tener un momento para, uh-huh, desviarse de su camino hacia Montserrat y acercarse a donde están los que sufren, los presos, los marginados. Bueno, y nosotros estamos lo agradecemos mucho.
2: Uh-huh. Claro, va a ser una forma de visibilizar, ¿no?, con esta visita a quienes son invisibles, a los presos, de los que no se suele hablar.
3: Exacto, sí, sí, sí, sí, así está. Y bueno, y ahí hay una comunidad cristiana que vive su fe, que compartimos la vida, que crecemos juntos, ¿verdad? Y de alguna manera la visita del Papa pone de relieve pues el trabajo que la Iglesia está haciendo también en los centros penitenciarios y que bueno, que ahí hay personas que sufren, personas que pueden salir de su situación, que pueden reencontrarse con Dios, que pueden reflexionar, en fin, personas que sufren y personas que esperan, ¿verdad? Entonces, el Papa nos ayuda a visibilizar esas personas que están más al margen, sí.
2: Claro. Usted es capellán del módulo masculino de Brians-1. Explíquenos un poco cómo es su día a día, en qué consiste su labor.
3: Bueno, claro, en Brians-1 es una cárcel de preventivos, ¿verdad? Que o sea que están esperando su juicio, uh-huh, y hay son 5 módulos de hombres y hay un módulo de mujeres también, ¿verdad?
2: Sí.
3: Hay otro capellán que lleva el módulo de mujeres, el padre Jesús Roy, que por cierto que somos primos, vamos. Uh-huh. Y yo llevo la parte de los hombres. Y bueno, pues el trabajo es estar, visitar, hablar, escuchar, acoger. La capellanía, que está formada por el capellán y el voluntariado, hay un grupo de voluntariado bastante importante que nos acompaña en las tareas, pues tiene principalmente la pastoral penitenciaria del obispado de San Feliu y todas las pastorales penitenciarias, tiene principalmente la misión de atender religiosamente, de hacer la atención religiosa a los internos católicos que así lo demandan, ¿verdad? Que es de la asistencia religiosa, garantizarla, pues, que además es un derecho constitucional. Uh-huh. En tal manera que entonces pues se forma pues esa pequeña comunidad casi parroquial, vamos a decirlo así, ¿verdad? Y pues hacemos la celebración de la Eucaristía, está la catequesis, hacemos catequesis de bautismo, de primera comunión, de confirmación, grupos de reflexión religiosa, de Biblia, en fin, que hay una comunidad viva, y que la pastoral penitenciaria pues se encarga de mantener, de llevar y de guiar, ¿verdad? Pero lo que hacemos es sobre todo eso, acercarnos a la gente, compartir con ellos la fe y luego pues mucho acompañamiento personal, escucha y pues desde la comprensión de su situación.
2: Claro, hay mucha necesidad de acompañamiento, ¿no? En la cárcel, imagino.
3: Sí, sin duda que sí. El acompañamiento es muy importante. Aparte, digamos, de las actividades en grupo, el tú a tú es muy importante porque el acompañamiento pues es un acercamiento a la realidad de cada uno, el momento, cómo vive su situación actual, cómo vive su situación de cárcel, la relación con la familia. En el momento más vulnerable es cuando ya está más cerca, con mayor capacidad de escucha, dedicarle tiempo, y darle la oportunidad de compartir y bueno, pues ponernos al lado de él, pues un poquito como una excusa para que él vaya saliendo de sí mismo, vaya reencontrándose con lo mejor de sí mismo y vaya encontrando su camino de salida de nuevo hacia arriba y hacia adelante.
2: Claro, porque es posible que alguien que haya caído pues lo más bajo posible, ¿no? Vuelva a empezar de cero. ¿Encuentran consuelo en la pastoral que usted coordina?
3: Sí, claro. O sea, lo último que puede perder un cristiano es la esperanza, ¿verdad? No hay pozo, por profundo que sea, al que no llegue la misericordia y el amor de Dios, ¿eh? O sea, no hay corazón, por destruido que esté, que no pueda ser reparado. Eso ha sido mi experiencia de muchos años de pastoral penitenciaria y de capellán de cárcel, y lo he visto. O sea, no hay en el ser humano no hay nada imposible cuando se trata de encontrarse con la misericordia y el amor de Dios. O sea, no hay oscuridad, por cerrada que sea, que no pueda ser iluminada. Y bueno, pues hay que tener paciencia, que a veces hay muchas capas para llegar a las motivaciones profundas, a la historia personal de cada uno, hay muchas cosas que sanar. Nadie nace delincuente, ¿eh? O sea, uno llega a delinquir por muchas historias, por muchas experiencias negativas en su vida, por mucho desamor. Hay un cúmulo de cosas que nosotros hemos tenido la suerte de no padecer todas esos sufrimientos, ¿verdad? De tal manera que, pero lo que se basa nuestra pastoral es en la esperanza y en la certeza de que Dios no falla y de que Dios lo puede todo.
2: Y usted, don Jesús, pertenece a la Orden de la Merced, lleva además 40 años de trayectoria a sus espaldas, ¿siempre en cárceles?
3: Siempre, sí, siempre en cárceles. O sea, como la orden religiosa nuestra, nos dedicamos sobre todo a lo que es ese tipo de atención a los marginales, a los que están en las márgenes, pues nosotros tenemos la pastoral penitenciaria como la pastoral primordial, y yo pues desde el minuto uno de mi ordenación ya estuve entrando en la cárcel y ya desde siempre, sí.
2: Y no sé si nos puede avanzar algo, aunque sea un poquito, no sé si están preparando alguna cosa especial para la visita del Papa el próximo 10 de junio.
3: Bueno, vamos sabiendo cosas también nosotros, porque no tengas que sabemos tantas cosas. Pues estos protocolos son como muy...
2: Claro, bueno, hasta el último momento.
3: Sí, por eso sí. Sabemos claro que viene.
2: De esto no hay duda.
3: Eso nos lo llevamos puesto ya, ¿verdad?
2: Sí.
3: Que estamos felices, que estamos contentos, estamos agradecidísimos, pero todos, internos, internas, pastora penitenciaria y el mismo centro penitenciario, está viviendo con mucha alegría y expectación esta deferencia que ha tenido el Papa León de acercarse a nosotros, ¿verdad? Eso fue una parte. ¿Qué hay? Pues que sabemos que va a ser una visita breve, intensa, pero visita, 20 minutos, desde que llega hasta que se va. Ha sido una escapada, ya insisto, que estamos muy agradecidos. Porque habla mucho del talante del Papa, que no pasa de largo, que mira a los lados y ve a la gente que sufre y se acerca, Entonces, va a ser breve, pero bueno, va a ser intensa. Se le va a recibir en el salón de teatro, allí pues estarán las internas, los internos, los capellanes, estaremos los capellanes de Brians 1, el de mujeres, yo. Y está también el capellán de Brians 2, porque en la diócesis de San Feliu están esas dos cárceles, Brians 1 y Brians 2, ¿verdad?
2: Sí.
3: Entonces, está también el capellán de Brians 2, estaremos los miembros de lo que es el voluntariado penitenciario, de la pastoral penitenciaria, y bueno, pues estará también un poquito representada la cárcel y todos los estamentos. Pero sobre todo, el Papa a quien viene a visitar es a los internos y a las internas, ¿verdad? Y los demás, digamos, nos vamos a aprovechar de la visita para sentirnos también queridos por el Papa, que seguro que nos da ese abrazo a nosotros también. Claro, pero sobre todo el abrazo lo van a recibir los más vulnerables, los que más sufren, y para ellos va a ser un motivo de mucha esperanza. Yo espero que sea así.
2: ¿Y qué mensaje espera que quede de esta visita, don Jesús?
3: Bueno, el mensaje yo creo que ya está dado con la sola presencia. Luego yo estoy seguro de que el Papa dirá cosas muy bonitas, ¿verdad? Y que les tocará el corazón a los internos, sobre todo, para que no pierdan la esperanza y para que se dejen llenar de la experiencia de la misericordia y del amor de Dios, que al final es lo que termina por restaurar a cualquiera, ¿no? Uh-huh. Pero ya solamente el hecho de que él venga, ya es un mensaje para todos. O sea, cuando nos enteramos todos de que el Papa venía, yo al día siguiente pues fui a la cárcel, como hacía siempre, ¿eh? Y los internos me decían, algunos internos de los que más participan en la misa, se ha acordado de nosotros, ¿eh? Le importamos al Papa, ¿eh? O sea, nos lleva en el corazón. Ese para mí es el principal mensaje. Aparte de que seguro que las palabras que dirá las estudiaremos todas y nos las quedaremos guardadas para el ánimo de la pastora penitenciaria siempre, ¿verdad? Uh-huh. Pero esa cercanía del Papa es el principal mensaje. Son 20 minutos, pero van a ser 20 minutos en los que lo que más nos va a llenar va a ser ese acercarse, ese desviarse del camino y ese, digamos, tocar el corazón de las personas vulnerables, de las personas que más sufren. Uh-huh. Ya digo, la sorpresa fue esa, el Papa se abrió, o sea, nos ha visto. O sea, es una experiencia pues que de alguna manera fue de primer impacto para los internos cuando se enteraron de la visita del Papa. Uh-huh. Lo demás, pues eso, él tiene unas palabras de eso. Intervendrán en el acto dos internas que le darán un breve mensaje, ¿verdad? Uh-huh. Y poco más, porque tampoco hay para mucho más, ¿eh?
2: Claro. Bueno, 20 minutos que van a ser muy intensos, que van a dar para mucho.
3: Sí.
2: Muy bien, Jesús Bel, sacerdote y coordinador de la Pastoral Penitenciaria del Obispado de San Feliu. Muchísimas gracias, por habernos atendido, y estaremos muy pendientes de esta visita el próximo 10 de junio, porque seguro que va a ser muy, muy, muy especial para todos los internos de Brians 1. Gracias, seguro. Buenas tardes.
3: Muchas gracias a usted también. Muchas gracias. Hasta luego.
4: I de seguida, atenció, perquè parlem també de celiaquia, un tema que sempre és molt recurrent, que sempre parlem d'ell, però realment és molt necessari.
5: Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
6: El Papa León nos ha dicho:
7: todos estamos en las manos de Dios. Sin miedo, sigamos adelante.
6: Si esta frase te ha removido, imagínate poder escucharle en primera persona en España entre los días 6 y 12 de junio. No te lo pierdas e infórmate en nuestra web conelpapa.es.
7: Alzad la mirada.
8: ¿Qué haces?
7: Shh, sigue el mantra. Bebidas gratis con Costa. Bebidas gratis con Costa.
8: ¿Qué es eso?
7: Es el mantra clave del verano.
8: Este verano viaja con Costa en todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 18 de junio con bebidas y bus al puerto gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
5: Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
4: Parlem de celiaquia i de les dificultats que continuen encara, com dèiem fa una estona, tenint les persones que ho pateixen. Parlem d'això i ho fem aquí al matí del cap de setmana.
9: Parlem de celiaquia. O sigui, això és una lluita constant. Bé, quan hi ha malalties autoimmunes, la lluita sempre és constant. Però la lluita dels celíacs davant d'una evidència que no poden evitar, perquè aquestes coses, ets celíac o no ets celíac, és així, és que han de menjar aliments sense gluten. Aquesta seria una de les bases. Això per començar. Essencial, no? Què passa davant de tot això? Quan parlem sense gluten, no us ho perdeu, estem parlant no només aliments sense gluten, sinó evitar contaminació. Que aquesta és l'altra història, vull dir, és que la cosa és bastant més delicada del que sembla a priori. I s'ha d'anar molt en compte. Clar, això, evidentment, com ho interioritzes, suposo que el dia a dia ha d'anar més rodat, no? Però aquí entraríem en preus d'aliments, entrarien en la manera de fer les coses, entrarien sobretot en ajudes i en suport i en un dia a dia que has d'estar molt pendents del que menges i del que no menges amb els trastorns que això pot comportar. En parlem d'un dia a dia d'una persona amb celiaquia. Aquesta persona és la Míriam Baños, que a més és sòcia de l'Associació de Celíacs de Catalunya, per parlar de tot això. Míriam, bon dia, benvinguda.
10: Hola, bon dia.
9: Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Míriam, i explicar tot això. Perquè, clar, jo estava parlant, no sé si un via crucis, però perquè toca, vull dir, és que no es pot esquivar, és així, és sí.
10: És la realitat.
9: Sí, sí, t'has d'adaptar, sí o sí, per molt que et rebotis. Però, d'entrada, al principi com va ser, Míriam? Quan et diuen, ei, és que ets celíaca. A partir d'aquí, com canvien les coses?
10: Mira, doncs, casualment, ara farà 15 anys que m'ho van diagnosticar, perquè coincidia amb l'aniversari de la meva mare i vaig dir, mira, serà l'últim dia que mengi gluten, perquè a partir d'ara és un canvi de vida totalment, o sigui, total, és... perquè has de revisar tot el que menges, tot el que tens a casa, on vas, on compres, és on surts, com li expliques a la gent què et passa. És un canvi absolut i no hi ha més que adaptar-se. Vull dir, és un procés, al principi costa, però t'has d'adaptar perquè és la teva salut la que està en joc.
9: Va trigar molt en diagnosticar-te que la celiaquia? Míriam, perquè això t'ho pregunto perquè hi ha persones que coneixo que costes fins que van donar amb la teca del que passava, van trigar un temps, o ja això no passa?
10: Sí, se segueix trigant, ja se segueix una mitjana, ja uns quants anys a mitja de diagnòstic. En el meu cas, jo no puc saber amb certesa, però jo sempre havia tingut mals de panxa, problemes digestius, i és comú que em deia, no, ets una nena nerviosa, tal, i vaig arribar quan ja tenia 20 o així, que vaig dir, no, aquí hi ha alguna cosa més. Ja havia descartat el tema de lactosa, etc. I un dia vaig dir, començaré a rondar pels metges a veure què. I llavors aquello va ser, bueno, perquè arrel d'haver estat fotuda de gastroenteritis, sí, va ser que vaig dir, hem de trobar què passa. Llavors vaig estar uns quants mesos, diferents proves, intestinals, al·lèrgies, etc. Fins que em van dir un dia, doncs mira, com que ja has fet aquest tractament, ja han fet aquestes proves, etc. El diagnòstic és celiaquia, a partir d'ara has de fer una dieta 100% sense gluten. I jo no m'ho creia al principi, pensava, bueno, que amb la de mesos que porto, això no...
9: No pot ser, no? Això no pot ser.
10: Això serà, bueno, una altra cosa, un altre pas més, no? I afortunadament, conforme vaig anar canviant tota la dieta, el primer mes no notava gaire, el segon una mica millor, i el tercer vaig dir, ostres, sí, jo crec que...
9: Que han encertat en aquest cas,
10: enrere,
9: no? Sí. Suposo que, Míriam, un dels cops, a més de evidentment, el cop més important és l'adaptació. El teu entorn ho va entendre, això? O sigui, quan sortiu, quan si feu, si no feu, això ho teniu en compte, ho entenc?
10: Sí, l'entorn ho entén, i també haig de reconèixer que et serveix per descartar qui no són bons amics. Vull dir, aquí també...
9: Mira, no hi mal que por bien no venga. Aquestes coses a vegades sempre hi ha una cara bona, en aquest cas.
10: Sí, bueno, és complicat i és dur, i jo sé que els adolescents ho viuen bastant malament, no? A mi ja em va pillar d'adulta, llavors ja agafes
9: una altra tarannà, ja, no? Sí.
10: Sí, però, clar, la gent, si no ho entén, no pot estar al teu cercle íntim, perquè no pots fer coses amb ells, bàsicament.
9: Clar, o has de portar el tàper, si no menja fora, un tàper, sí, i vigilar que veus, que no veus, que no hi hagi contaminació. Ostres, és que és complicat tot això, eh?
10: Sí, és complicat.
9: Perquè quan parlem d'oferta, Míriam, clar, imaginem, vols anar a un restaurant. Clar, aquí tenim un problema, no? Que ha de ser un restaurant que tingui menjar adaptat per celíacs i, a més, que estigui garantit que no hi hagi una contaminació de traçabilitat, no?
10: Sí, jo amb això tinc, com visc a prop de Barcelona, tinc la sort de poder dir, mira, tinc aquesta llista d'opcions i escollir entre la llista per la meva tranquil·litat, perquè anys enrere hi havia menys opcions, o a la que viatges una mica tens menys opcions, i el fet de...
9: Perdona?
10: Perdona, mira, això, el fet de tenir que trobar un lloc implica buscar... Ara fem servir molt les ressenyes de Google, també, sí. Però no te'n pots refiar gaire. Sí. Però sí, per allà ja veus que el gluten ja existeix, ja saben el que és, llavors ja truques a l'establiment, preguntes, etc. Però això ho faig només en el cas de que no hi hagi cap opció que ja estigui passada pel filtre de l'Associació de Celíacs de Catalunya o en un altre... en un altre lloc, doncs, a través d'una altra associació, no? Però...
9: Sí, sí, digues.
10: No, que he viscut això, de que vas a un lloc perquè estàs per aquell poble, ho comentes, et diuen sí, i la bona fe no és suficient.
9: Clar.
10: No. A mi m'ha deixat... el coneixement...
9: Dic que m'ha deixat molt impactat el fet d'identificar quins són bons amics i quins no són bons amics. Això m'ha deixat molt, molt impactat, perquè...
10: Sí.
9: Perquè
10: s'aparten,
9: se'n van.
10: Bueno, o comenten, pues jo conec algú i no és tan tiquismiquis, i clar, és que tu sembla que tal, i jo no, és la meva salut, són els meus símptomes, i jo d'aquí no em moc, vull dir, no, i un dia podràs acceptar fer una cosa que tal i anar amb el teu tàper, però un altre dia diràs, mira, si voleu o no vinc o vull anar a aquest lloc perquè és segur per mi. No és... No, t'ho diré que ho fem cada dia, però... O sigui...
9: És al·lucinant. Clar, suposo que això també psicològicament o moralment pot ser també, no sé si ha estat un cop dur o no ha estat un cop dur, això de dir, ostres, m'esperava una altra cosa, hi ha persones que m'han decebut.
10: Sí, això a vegades passa. Hi ha gent que et decep, però d'altra banda hi ha les amistats que et diuen quedem tal dia, i jo li dic què vols, el restaurant d'aquí o italià o tal, llavors mira, em ve de gust italià, vale, doncs tinc aquestes opcions. llavors ja és un filtre fàcil i ja està, i no hi ha més problema, vull dir, o inclús companys de feina, escolta, fem alguna cosa aquell dia, busques tu el lloc, oi? I ja està, i així tots bé.
9: Ets encarregada de buscar el lloc i així, mira, t'assegures.
10: Sí.
9: La darrera pregunta que et faig, Míriam, és sobre la part econòmica. Perquè, clar, comprar aliments sense gluten als súpers o a botigues acostuma a ser bastant més car. Això com ha impactat a la butxaca?
10: No, això impacta moltíssim. Vull dir, això és la part més complicada. I a més, en el meu cas, a casa amb el meu marit, doncs la majoria de coses són sense gluten, per evitar el que deies de contaminació, el contacte encreuat, o sigui, per no tenir dos torradores, doncs només volem tenir un, al final llavors només podem consumir pa sense gluten a casa, perquè no hi hagi problemes, i llavors implica un preu més elevat que si un menges d'una manera, l'altre de l'altra. Òbviament, fora de casa hi menges tot el gluten que vol, no? Però per seguretat, dintre de la cuina, etc. Llavors, implicava molts diners. Hi ha productes, etc., que s'han anat fent més coneguts, hi ha més opcions, tipus la pasta al supermercat, etc., però altres bàsics, com és el pa, i si tens algun esdeveniment, que vols comprar un pastisset, alguna cosa, tot això s'encareix un altre preu i es nota molt. I el pa, si vols buscar més qualitat, també el preu es nota molt.
9: Doncs, Míriam Baños, escolta'm, gràcies per haver-nos explicat el teu, no diré via crucis, perquè suposo que ja ho tens molt interioritzat, suposo que el via crucis va ser el principi de l'adaptació, i ara ja ho tens més interioritzat, suposo, però gràcies per explicar-nos la teva situació, la teva convivència amb la celiaquia, molt amable.
10: Sí, un plaer que se segueixi difundint, perquè és molt important que entenguin la importància, no? Que no és un caprici, que és la nostra realitat i ho necessitem per la nostra salut. Sí.
11: Quan parlem de celiaquia i menjar sense gluten, hem de tenir en compte que no es tracta d'una restricció puntual ni d'una moda alimentària, sinó d'una condició que reorganitza la vida sencera. Qui ho explica és la Míriam Baños, qui va ser diagnosticada ara fa 15 anys, i deixa clar que no es tracta d'un caprici, sinó d'una necessitat mèdica que exigeix constància, adaptació i també una gestió permanent del detall més petit. I és que no es tracta només d'evitar el gluten, sinó d'entendre un ecosistema complet de prevenció. La compra, la cuina, els estris, els restaurants i fins i tot les relacions socials. Tot queda travessat per una exigència constant de vigilància.
10: És un canvi de vida totalment, o sigui, total, és... perquè has de revisar tot el que menges, tot el que tens a casa, on vas, on compres, és, on surts, quan, com li expliques a la gent el que et passa. És un canvi absolut i no hi ha més que adaptar-se. Vull dir, és un procés, al principi costa, però t'has d'adaptar perquè és la teva salut la que està en joc.
11: És en el moment del diagnòstic quan es produeix el primer gran gir vital. La Míriam ens ha explicat com, després d'anys de molèsties digestives, que ella va arribar a normalitzar, va arribar la confirmació i amb ella una certesa també contundent. La vida ha de canviar del tot. No hi ha gradacions possibles. A partir d'aquell instant, tot el que entra a casa, tot el que es compra i tot el que es menja passa a estar sotmès a un control exhaustiu. La seva explicació posa paraules a un procés que sovint es viu amb sorpresa inicial i incredulitat. La idea que una dieta sense gluten no és una adaptació parcial, sinó una reorganització completa de la quotidianitat. El canvi no és només alimentari, sinó també mental i logístic.
10: La majoria de coses són sense gluten, per evitar el que deies de contaminació, el contacte encreuat, o sigui, per no tenir dos torradores, doncs només volem tenir un, al final llavors només podem consumir pa sense gluten a casa, perquè no hi hagi problemes, i llavors implica un preu més elevat que si un menges d'una manera, l'altre de l'altra. Òbviament, fora de casa hi menges tot el que, sí, que vol, no? Però per seguretat, dintre de la cuina, etc., llavors implica molts diners.
11: I aquí, efectivament, apareix un element important, que és el cost. Els productes específics sense gluten, especialment els més bàsics o de qualitat, tenen un preu superior i això impacta directament en l'economia familiar. La cistella de la compra per a celíacs es dispara o és 1.000 euros més cara. Estem parlant d'una quantitat anual. Però també hi ha una altra qüestió a tenir en compte, que és la convivència social. Sortir a menjar fora no és una decisió espontània, sinó un procés de verificació. Cal assegurar-se que el restaurant entén el risc de contaminació i que pot garantir també una preparació segura.
12: I saludem al migdia de COPE Catalunya d'Andorra a Irene Puig, portaveu de l'Associació de Celíacs de Catalunya. Irene, benvinguda i bon migdia.
13: Hola, bon migdia.
12: Irene, han millorat les coses en els últims anys?
13: Bé, sí que han anat millorant, sobretot si parlem en els últims 20-30 anys hi ha hagut una gran millora, sí.
12: Però ara anem potser al que l'autèntic cavall de batalla, que són les deduccions fiscals amb els aliments. Com veus aquesta demanda i sobretot l'acceptació per part del govern?
13: Sí, aquesta és una lluita que fa molts anys que tenim, que de moment encara no s'està aconseguint i és la principal petició de les persones que tenen celiaquia. I bé, sembla que a poc a poc s'estan fent passos, no? Perquè s'ha aprovat en l'àmbit estatal una proposta de llei que tot contempla una ajuda de 600 euros. El que passa és que està estancada la fase d'esmenes i després en l'àmbit autonòmic també s'ha presentat una proposta de llei també perquè hi ha una ajuda d'uns 200 euros, que també aquesta s'ha d'aprovar encara. Llavors, sembla que fem passos, però encara no estem allà.
12: Seria un global de 800 euros, però m'acabes de parlar que està estancada en la fase d'esmenes. Qui l'està estancant?
13: Sí, no acaba d'avançar, no? Hi ha certs passos en el moment que s'aprova una llei que s'han d'anar fent i llavors els polítics doncs, no acaben de fer els següents passos perquè acabi entrant en vigor, que seria quan realment s'executaria, no? Sí. I llavors, doncs, allà estem i des de les associacions anem fent pressió, anem perseguint, anem al darrere perquè realment arribi i no es quedi en res, no?, al final.
12: Clar, que no quedi amb aquell famós silenci administratiu, no?, que les coses s'hi diuen, comencen, però després ja no avancen i queden amb l'oblit.
13: Exacte.
12: Irene, heu rebut, suposo que amb molta satisfacció, la investigació mèdica que parla de que hi ha una molècula capaç de degradar el gluten. La investigació mèdica, al cap i a la fi, sempre és essencial per millorar la nostra estat de vida, sigui, evidentment, amb la intolerància al gluten o en qualsevol altra circumstància. Com heu rebut aquesta investigació, Irene?
13: Bé, al final, totes les investigacions que estiguin vinculades amb la celiaquia, no?, i que s'apropi més aquí pugui haver en un futur algun medicament que puguin prendre i que els faci més fàcil el dia a dia positivament, però sí que s'ha de dir que són investigacions que estan en fases molt inicials i que a dia d'avui no hi ha cap tipus de tractament, sinó que l'únic que és la dieta sense gluten, i no hi, vull dir, encara de vegades no, sembla com que ja estigui aquí i sigui una realitat, i en realitat moltes vegades quan s'anuncia mitjans són com molt a fases preliminars dels estudis, per tant s'ha de veure com acabarà evolucionant.
12: Irene, hi ha la sensació ara de que més persones tenen la intolerància al gluten. Creieu de que és perquè abans no se sabia i aquestes persones fins i tot en silenci estaven patint les conseqüències, o que per causes fins i tot d'algun tipus d'alimentació està augmentant els intolerants al gluten dins de la societat?
13: Sí, sobretot el que s'augmenten són els diagnòstics, no? Que és una malaltia molt infradiagnosticada, també a dia d'avui, i de fet a Catalunya es tarda 7 anys fins a arribar al diagnòstic, que és moltíssim, i es calcula que el 80% de persones no estan diagnosticades, però com que hi ha avenços en la societat, cada cop es diagnostiquen més i per això també ens sentim a parlar més i sembla que hi hagi com més casos, però simplement són que hi ha més diagnòstics.
12: Aquesta és la qüestió positiva, que se sàpigui, sobretot doncs, per saber per què li venen les dolències a una persona i sobretot per tenir el diagnòstic primer per posar-li remei. Irene Puig, portaveu de l'Associació de Celíacs de Catalunya, gràcies per estar aquí a COPE Catalunya i Andorra. Bon migdia.
13: Gràcies a vosaltres.
2: A Catalunya es calcula que hi ha gairebé 75.000 persones celíaques, però és veritat que encara és una malaltia infradiagnosticada i només una de cada quatre persones afectades té un diagnòstic confirmat. Acabem de celebrar el passat dissabte el Dia Internacional de la Celiaquia. Ja sabeu que es tracta d'una malaltia autoimmune provocada pel consum de gluten i del que volem parlar avui és d'un avenç mèdic per tractar aquesta malaltia que ha desenvolupat un equip de científics de Barcelona i que, de forma molt resumida, doncs, consisteix en una molècula que és capaç de degradar els compostos del gluten que donen més problemes. Qui ens ho explicarà segur molt millor és el doctor Francisco José Pérez Cano, que és director de l'Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària de la Facultat de Farmàcia de la UB i un dels autors d'aquest estudi. Què tal, doctor? Bona tarda.
14: Hola, bona tarda.
2: Aquesta molècula li heu posat el nom de celiacasa, és una molècula artificial, i expliqui'ns una mica quina és la seva feina, què és el que fa.
14: Pues mira, és una molècula artificial, com tu dius, però inspirada una mica amb la natura, perquè de fet la idea va sorgir precisament d'aquesta molècula que estava present en una planta carnívora, sí? Amb la planta que es diu Nepenthes benzata. A partir d'aquí doncs, es va observar que en aquests sucs gàstrics, no?, hi havia aquesta activitat amb aquesta capacitat de degradar proteïnes tan important, i és a partir d'aquí d'on va sorgir la idea de buscar una molècula que fos capaç de trencar el gluten, no? Però no de qualsevol manera, sinó d'aquella manera que fos que tingués la capacitat de trencar-lo per no produir aquells fragments que són realment els perillosos, no?, per una persona que té algun tipus de reacció adversa al gluten, no? I és a partir d'aquí que vam dissenyar aquest enzim, no?, aquesta celiacasa, no?, una idea de tancar aquesta celiaquia, no? I l'idea és aquesta, que és un enzim que és capaç de, quan tu l'ingereixes, no?, t'arribaria aquest enzim a l'estómac, on es troba amb un pH molt àcid, i en allà és on realment aquest enzim és molt, molt actiu, és molt potent. Pot trencar aquest gluten, pot fer uns fragments tan, tan petits que després ja no poden causar cap dany, no? I potser la importància d'aquesta molècula precisament és aquesta, és el fet que actua a nivell de l'estómac i per tant evita que aquests fragments que després podrien fer el dany a nivell de l'intestí mai arribin. I d'aquesta manera doncs, mai es desencadena doncs, aquest mal que es pot produir amb una malaltia celíaca, amb aquesta destrucció de les vellutges intestinals, no?, fabricant autoanticossos, doncs tot això, aquest enzim, ho podria evitar.
2: I una de les coses més importants que aconsegueix aquesta molècula és que actua en fases molt primerenques, no?, de la digestió.
14: Exacte, és justament això. La idea és que, com que ho fa a nivell de l'estómac, doncs evita que en cap moment pugui haver-hi cap fragment que pugui generar un dany després, perquè no es genera el dany, en el cas dels pacients celíacs, és a nivell de l'intestí. No? Doncs nosaltres, amb aquest enzim, el que d'alguna manera aconseguim és que en cap moment pugui arribar un d'aquests fragments en l'intestí, perquè d'alguna manera la celiacasa ja s'ha carregat abans.
2: Els resultats amb ratolins han estat molt prometedors, no? Quins símptomes o danys van aconseguir reduir exactament amb aquesta molècula?
14: Pues bé, una vegada vam veure, no?, que efectivament aquesta molècula era capaç de trencar el gluten, no?, precisament la idea era dir, vale, però és capaç d'evitar, no?, el dany que produeix aquest gluten doncs amb aquestes persones sensibles. Doncs per això ho vam fer amb aquest model, un model de ratolí de malaltia celíaca, no?, són ratolins que ja tenen aquesta genètica, no?, per ser i per tenir aquesta malaltia celíaca. I per tant, quan els donàvem aquests ratolins celíacs gluten, no? I per tant desencadenarien, no?, la malaltia. Però a més li donaven la celiacasa, evitaven que apareguessin doncs, els típics marcadors que s'observen en una persona celíaca, que és això, és la destrucció de les vellositats intestinals, no?, del que seria l'arquitectura de l'intestí, però a més també evitava la producció de certs, el que se'n diuen autoanticossos, no?, que són aquests anticossos en contra de les seves pròpies estructures, i també una mica el que és la reducció de la inflamació i fins i tot de la modificació que es produeix de la microbiota.
2: I quina diferència hi ha, doctor, entre aquesta molècula i altres compostos més genèrics que ja existien, com les glutenases?
14: Pues mira, de fet, glutenasa el que fa referència precisament és això, que és un enzim capaç d'agradar el gluten. És a dir, podríem dir que aquesta celiacasa, doncs, de fet, és una glutenasa, no? Trenca el gluten. Però què té de particular aquesta? Doncs, com abans comentàvem, no? Que és capaç de degradar-la de forma que ho fa en fragments tan petits, doncs, que ja és impossible, no?, que els trossos que queden puguin provocar un dany, això és important, però l'altre dels dos, potser tres més importants d'aquest enzim respecte d'altres que poguessin haver, és que, com dèiem, actua a nivell de l'estómac. Sí? Altres glutenases que poden haver-hi no actuen a nivell de l'estómac, actuen a nivell de l'intestí. I, per tant, allà els fragments ja es poden produir i ja poden provocar el dany. No? Per això el que és important és que aquesta acció es faci de forma molt, molt primerenca. No? Per tant, molt útil que ho fa això, no? Aquest pH àcid de l'estómac, però, a més, és que és capaç d'actuar en quantitats molt, molt petites. Sí? Fins ara, els enzims que hi ha necessiten haver-hi molta, molta quantitat per poder degradar el gluten. En canvi, la celiacasa, en molt petita proporció, ja és capaç de ser molt efectiu i degradar molta quantitat de gluten.
2: I aquesta molècula no substituiria una dieta sense gluten, no? O sí?
14: De moment, amb els nostres estudis, òbviament, no?, que amb els que hem pogut fer fins ara, no podem dir que aquesta molècula pot substituir, no?, una dieta sense gluten. De fet, l'objectiu seria que acompanyés amb aquesta dieta sense gluten, però el que aconseguís doncs, seria realment doncs, dotar d'aquesta seguretat que realment s'està fent de forma correcta, no? Perquè, tot i que els pacients, no, que tenen alguna reacció adversa al gluten, que no tenen per què ser només celíacs, també és d'intolerància al blat no celíaca, o fins i tot els al·lèrgics al gluten, no? L'única alternativa és dieta sense gluten, però no és tan fàcil fer-la. Una casa pot controlar l'entorn, però quan te'n vas fora, no, a fer un àpat, quan te'n vas a casa d'algú, quan compres algun producte que potser doncs, no està clar l'etiquetatge, no? És molt, molt fàcil que sense voler estiguis prenent, no, doncs, petites quantitats d'aquest gluten. Aquesta glutenasa, no?, aquesta celiacasa, el que faria és que, independentment d'aquestes petites, no?, a presència de gluten en el teu entorn, doncs en principi no generarien un problema perquè aquest enzim els degradaria.
2: Clar. I efectes pràctics, doctor, quin impacte podria tenir aquesta teràpia en la qualitat de vida dels pacients?
14: Bueno, doncs mira, a mi m'agradaria poder dir que realment aportaria una gran qualitat de vida als pacients. Per què? Doncs perquè la situació d'una persona ha de seguir una dieta sense gluten doncs és d'un estrès emocional continu, no? D'una inseguretat contínua de si realment el que estàs menjant doncs, té gluten o no té gluten, si ho fas de forma correcta, si has netejat de forma correcta les superfícies on estàs treballant, si pots anar o no a aquell restaurant, etcètera, etcètera. Això d'alguna manera doncs, podria acompanyar amb aquesta dieta sense gluten però faria que poguessis tenir una vida més tranquil·la, no? Emocionalment, doncs realment, doncs molt més saludable.
2: Clar, i es podria utilitzar en tots els pacients de celiaquia, no entenc?
14: Sí, en principi no hi hauria cap problema.
2: No hi ha cap contraindicació ni
14: per qualsevol pacient. Exacte, resulta a més que si comences un enzim que actua a nivell de l'estómac, només ho fa a l'estómac, de forma que un cop passa a nivell de l'intestí, on les condicions canvien, ja deixa d'actuar. I a més es degrada pels nostres propis enzims digestius. Per tant, no genera cap tipus d'efecte advers.
2: I en quina fase estem ara mateix, doctor? Això quan serà realitat? Efectes pràctics?
14: Pues mira,
2: que és el que interessa a la gent que té celiaquia, evidentment.
14: Exacte. Ara estem en la fase preclínica, vol dir que hem demostrat que a tots els nivells de laboratori funciona. Ara ens falta fer el salt, no, a l'humà i veure que això realment no es pot demostrar que té aquest impacte en humans. Per això, doncs, primer s'han de fer una sèrie de proves prèvies, no, d'assegurar que no és tòxic, d'assegurar que és segur, i a partir d'aquí doncs, ja fes l'estudi clínic en humans. Això requereix, el punt crític, no, és que requereix molta inversió. Requereix que tinguem doncs, això, no? Doncs, empreses al darrere que creguin en nosaltres, que puguem tenir la subvenció suficient com per poder fer aquests estudis, no? Que estan molt protocolitzats i són molt, molt, molt costosos. No? Però si aconseguim fer aquesta fase, la idea és que nosaltres voldríem que en uns anys, 3 anys, per exemple, si tot va bé, doncs, potser ja el podríem tenir en el mercat com a suplement.
2: Molt bé, doncs seguirem de prop com avança aquesta investigació fins que es pugui tastar en humans i vaja, si això es tradueix en una nova eina per millorar la qualitat de les persones amb celiaquia, doncs serà fantàstic. Ens quedem en que les expectatives són bones, que això és l'important. Doctor Francisco José Pérez Cano, director de l'Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària de la Facultat de Farmàcia de la UB i un dels autors d'aquest estudi, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
14: Moltes gràcies.
2: Que vagi molt bé, bona tarda.
4: I en uns minuts parlem de que ja es pot pagar amb Bizum als comerços. La iniciativa ha començat aquesta setmana i volem continuar parlant del tema.
5: Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
15: Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios del nuevo Dupla de la 11, Super 11 o Triplex de la 11 de ayer, consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
16: ¿Sabes que llegaron los Freedom Days de Jeep cuando dejas de escuchar? Y empiezas a escuchar más. ¿A qué esperas para ser libre? Jeep Freedom Days. Toda la gama Jeep con una ventaja exclusiva de hasta 7.000 euros. Solo este mes. Jeep. La libertad te está esperando.
17: ¿Qué haces?
7: Shh. Sigue el mantra. Bebidas gratis con Costa. Bebidas gratis con Costa.
17: ¿Qué es eso?
7: Es el mantra clave del verano.
8: Este verano viaja con Costa en todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 18 de junio con bebidas y bus al puerto gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
16: Volver por fin a casa. Vivir donde siempre has soñado. Convertir tu pisito en hogar. Porque cuando estás bien asegurado con nuestros seguros de hogar, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
5: Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
4: A partir d'aquesta setmana ja es pot pagar amb Bizum als comerços. No sé si ja ho haureu provat, si és que tots els comerços doncs ja ho tenen establert, però que sapigueu que ja es pot fer. A partir d'aquesta setmana ja es pot pagar amb Bizum als comerços.
9: El dia 18, és a dir, dilluns, comença i tenim en marxa el pagament amb Bizum. Clar, ara mateix vosaltres direu, per això ja es feia. Sí, és veritat, tu pagaves amb Bizum en determinades situacions i entre amics. Però ara la cosa canvia. Canvia perquè, per exemple, i ara ho enfoco de cara al comerç, que és amb el que parlarem. Ara, si un comerç acceptava un pagament per Bizum, ho feies a través d'un telèfon. Un telèfon, o el telèfon del comerç o de la persona en concret, que estava associada a un compte. Llavors, com són els Bizums, no? Li enviaves el Bizum de la compra, etc etc. Ara això canvia una mica, perquè el sistema també canvia una mica a l'hora de pagar als comerços. Ara ja no estarà directament... Tu no hauràs de marcar un número per enviar-li un Bizum, serà com si paguessis amb tarja, però amb Bizum. És una mica així, no diré enrevessat, però en el fons és fàcil d'entendre. Pagaràs amb NFC, amb el mòbil, sabeu, això del contactless, o apropes, i pagues, però serà amb Bizum. Això què comporta? D'entrada, omple el ventall de pagaments. De cara a l'usuari, doncs està... Bé, està bé, no? És una qüestió, pagues el mateix preu, però tens més possibilitats de pagar d'una manera o una altra, sobretot en un món en el que cada cop menys portem diners en efectiu a sobre. I això és una manera de fer-ho, una manera més de fer-ho. Però i des del punt de vista del comerç, això què comporta? Doncs en parlem, i en parlem amb el senyor Emiliano Maroto. El senyor Emiliano Maroto és secretari general de l'Agrupament de Comerciants i Botiguers de Catalunya. Emiliano, bon dia, benvingut.
18: Hola, bon dia.
9: Gràcies per atendre'ns, Emiliano.
18: De res, a vosaltres. Sé
9: i sóc conscient que aquesta xerrada encara sí. És una mica aviat per treure-nos conclusions, eh? Això per començar. Però, d'entrada, què comportarà un comerç acceptar el pagament d'aquesta manera, d'aquest nou mecanisme de Bizum?
18: Bueno, a nivell operatiu, per nosaltres, un mitjà més de pagament, és un sistema de pagament que està regulat, per tant, per nosaltres, fabulós. O sigui, no és igual en efectiu, no sé si igual en targeta, que será en el Bizum. Aquí lo principal, el problema que pueden tener ahora,
9: sí,
18: es a ver quin tractament volen donar a aquest govern los TPVs que tenim nosaltres i de les entitats que depenem.
9: Què són los TPVs?
18: Los terminals de punto
9: terminals de punto de pago. Ah, vale, d'acord, el TPV.
18: Sí, el terminal de punto.
9: Es diu així TPV, no ho sabia, eh? Mira, m'has descobert una terminologia nova.
18: És el terminal, que clar, si el terminal és d'un banc determinat, pues les operacions han de passar per allà.
9: Clar.
18: No sabem exactament el tipus de comissions com anirà, si seran diferents a les de la targeta de crèdit o com anirà la història aquesta, no? Lo de la integració de la facturació a través del TPV, pues bueno, està per mirar, està per veure, perquè encara hi ha molta incògnita, que és el que tu deies abans.
9: Sí.
18: No ho sabem res. Nosaltres estem en contacte amb les dues entitats bancàries principals con las que treballem i estem intentant que ho aclareixin, perquè clar, nosaltres hem de donar també coneixement, clar, o instruccions a les nostres associacions de comerciants de tot Catalunya que tenim afiliades. I és molt pobre el que podem dir. Podem dir el que s'està publicant, però que no hi ha res en concret, perquè cada entitat, suposo que el tipus de comissió o l'operativa,
9: sí,
18: pues, va a canviar. Què és el més pel comerç? Pues que al moment que se pagui amb Bizum, ja està la transferència feta. O sigui, ja ho té en la compte.
9: És instantani, va? Seria més instantani. Quan pagues amb targeta, això no és instantani.
18: És instantani. Les targetes de crèdit del pagament estan ara entre 24 i 72 hores.
9: Llavors, d'entrada, aquesta immediatesa sí que seria una cosa positiva pel comerç, sí, perquè ho tens immediatament al compte.
18: Al moment que ho pagues, ja te queda reflectit l'abonament en la compte. Aquesta és una gran avantatge. Ara és veure aquesta transacció, quan la fem per el TPV, quin cost té.
9: D'acord.
18: Jo suposo que hi haurà també més llibertat a l'hora de tenir TPVs, amb més no tan lligats al banc, sinó a millor alguna companyia que pugui oferir més comissions, a més millors condicions, però que per nosaltres sí que també hi ha unes condicions que són sine qua non importantíssimes. És que puguem autentificar el client, que tenir la seguretat amb els pagaments, no, nosaltres en el cobrament, però també el que està pagant que tingui tota la seguretat,
9: sí,
18: i perquè sobretot el que sí que ens interessa és tenir la protecció del consumidor.
9: D'acord.
18: Això és, de fet, no estem descobrint res amb el Bizum, perquè això ja està funcionant,
9: sí, sí,
18: però bàsicament està funcionant per a totes les operacions de l'e-commerce o transferències ja entre particulars, és a dir, ara hi ha la vessant comercial, empresarial, que ja agafa una altra normativa i esta és la que estem esperant a veure que surti realment la definitiva per poder-la explicar i que les botigues també tinguin la seguretat de que no passa res, perquè clar, aquí hi ha un element també,
9: sí,
18: molt important que se llama Hisenda.
9: Clar.
18: A veure com queda reflectit aquestes operacions.
9: Clar, de fet, suposo que això ha estat clau,
18: sí,
9: que Hisenda hagi posat els nassos. Ja sabeu que Hisenda, a partir, sí, d'aquesta declaració, ja compta determinats visos professionals o que considera, sí, professionals, ja s'han de declarar en aquest cas, no?
18: Lògicament, perquè això ja entra a formar part, se converteix en una infraestructura del propi negoci, i aquesta infraestructura econòmica, pues, Hisenda la té que controlar, això... Això ja ho sabem tots els mortals, no?
9: Sí, sí.
18: Per tant, bueno, afecta negocis, afecta a professionals, afecta particulars. Bueno, està una miqueta així en l'aire.
9: Entenc, en resum, Emiliano, que el que entenc, perquè tot el que m'estàs explicant és que com a idea està molt bé, està,
18: sí,
9: molt bé per comerciants, per usuaris. El que no està tan clar encara és com es farà i el mecanisme de tot això, el que,
18: exactament,
9: hi ha aquí darrere. És el que no està,
18: exactament,
9: gens clar, no?
18: Sí, perquè tampoc, és que de moment hi ha dos o tres entitats només que han donat el primer pas.
9: Sí, penso que són CaixaBank, Banc Sabadell i l'altre...
18: I Bankinter.
9: Sí, correcte.
18: El CaixaBank també crec que en principi ho adaptarà, però amb una mida molt limitada. I el que sí que tenim informació és que tant el Santander com el BBVA pues, no crec que triguin molt en treure-ho, perquè això
9: no, és una...
18: bueno, pot restar, és una competència bastant fort entre les entitats bancàries.
9: Sí, m'estaria que no hagin entrat ja, però no trigaran, és el que tu dius segurament, perquè,
18: no crec,
9: també del Bizum, no estem parlant d'una cosa nova, estem parlant d'una cosa que està molt imposada, que funciona, i a més, si malament no tinc entès, BBVA era un dels impulsors del Bizum en el seu moment.
18: Sí. No crec, perquè primer de tot, bueno, són dos grans bancs, tenen molta clientela clar, molt gran, de grans superfícies, botigues o establiments o una miqueta grans, i aquest no deixarà l'oportunitat de que el sistema sigui actualitzat i ràpid i actual, pues posar-lo en marxa.
9: Doncs, senyor Emiliano Maroto, estarem pendents a veure com evoluciona aquesta experiència i de més per tornar a xerrar i posar més punts sobre com funcionarà tot això.
18: Sí, lo que lamento es que no et pugui dir res més, perquè és que tampoc n'hi ha res.
9: No, m'has dit el que saps, vull dir, això ja està bé, alguna cosa ja sabem, ja ho tenim clar, alguna cosa.
18: És lo que nosaltres estem... informant a les nostres associacions. Ja. És el que sabem. Tan aviat tinguem més notícies amb ell, ja se les comunicarà, i a veure de què resulta tot això.
9: Doncs, senyor Emiliano Maroto, secretari general de l'Agrupament de Comerciants i Hipoteques de Catalunya, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i donar-nos aquestes primeres impressions. Molt amable.
18: Molt bé, moltes gràcies. Que tingueu bon dia.
19: Bon migdia.
12: Bien, ¿tú estás a favor o en contra? ¿Qué te parece que a partir de hoy se pueda pagar ya por Bizum en los comercios?
19: Bueno, pues si nos fijamos, por ejemplo, el éxito que ha tenido Bizum para pagos entre particulares, que rápidamente pues, se ha estandarizado y se ha hecho un uso bastante común, ¿no? Es decir, esto está muy extendido entre aquellos que usan los medios de pago electrónicos. Nosotros desde OCU queremos recordar que los medios de pago electrónicos son algo que deciden los comerciantes, en este caso, hablamos de Bizum Pay ya, ¿no? Es decir, serán los comercios los que admitan esa forma de pago, que dependerá por las comisiones que cobren y demás, y que lo que siempre se tiene que respetar es el derecho, y digo bien, insisto en esto, el derecho que tenemos los consumidores a pagar en metálico. Eso es lo único obligatorio. Sí. Es decir, en cualquier establecimiento pueden proporcionar de forma voluntaria el medio de pago que deseen, pero siempre tiene que contemplarse la posibilidad del pago en metálico por una razón sencilla. También hay que respetar los derechos de los consumidores, pues que no tienen capacidades digitales, ¿no? El Bizum es un mecanismo sencillo de usar, pero bueno, pues que para los consumidores que tienen pocas capacidades digitales, ojo, que no son los mayores, que hay unos cuantos que tampoco las tienen, pues para estos hay que respetar su derecho a pagar en efectivo cuando lo deseen.
12: Estás recordando una obviedad, pero está bien que lo digas, porque parece increíble lo que acabas de decir, ¿no? El derecho de pagar en metálico. Porque ya si ya no podemos pagar en metálico, evidentemente para un gran sector de la población sería un grave problema.
19: Esto que parece una obviedad, en realidad no lo es tanto, es bastante reciente.
12: Sí, por
19: eso. Se incorporó a la ley de hace relativamente poco tiempo. Y, por ejemplo, pues nosotros hemos denunciado que cuando vas en un avión y quieres comprar algo, tomarte algo, pues te limitan ese derecho al pago en efectivo. Te digo por circunstancias donde no se da. Y algún comercio hay también donde, por razones, pues que son del propio comercio, pero que evidentemente incumplen la norma, pues no permiten ese pago en metálico, ¿no? Y hay que recordar pues, que esto es un derecho, ya reconocido en la norma, y que siempre se tiene que respetar el pago en metálico que es de uso común.
12: Sí, por eso la obviedad estaba tan en peligro que se ha tenido que hacer una norma para protegerla. Pero lo que sí hay que tener en cuenta siempre que hablamos del Bizum es de la prevención y de su peligrosidad, porque si te equivocas en el destinatario, no vuelve.
19: Pues efectivamente, esto es más peligroso en el Bizum entre particulares, ¿no? Porque el Bizum tiene... las mismas características de una transferencia, efectivamente, pues es una transferencia irrevocable y no se puede retrotraer, pues te tienes que poner en contacto, eso sí, te puedes poner en contacto con la persona a la que lo has hecho. En el comercio es algo más sencillo. En el comercio, para que nos hagamos una idea, es como ahora el pago por móvil, ¿no? Donde se hace a través de una plataforma de pago, pues la más utilizada es Google Play o Apple Pay, ¿no? Donde tú introduces una tarjeta, acercas el teléfono al terminal y se paga, ¿no? Ahora, hay algunos que van a tener la posibilidad de, en algunos comercios, si tienen instalada esta aplicación de Bizum Pay, acercarán el teléfono. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que ya no será opcional el pagar con tarjeta, donde tú tienes que tener una tarjeta emitida con coste, evidentemente, o pagar directamente la cuenta corriente. Aquí es más sencillo, porque pagas en el comercio, ¿no? Con lo cual, ese miedo al error es diferente. Otra cosa es la seguridad de cuando te roban el

0: consumidor tiene una responsabilidad limitada a 50 euros y el resto del pago se lo tiene que el banco que obligatoriamente devolver. Esto que parece obvio también pues no resulta tan fácil.
1: Es importante conocerlo y es importante, nos tranquiliza evidentemente por los riesgos que se puedan asumir y que en este caso, según tus palabras, pues están mucho más protegidos. Enrique, que pases un buen día. Gracias por estar aquí al migdía de COPE Cataluña. Buenas tardes.
0: Buen día. Adeu.
2: Estem parlant molt aquests dies de pressupostos després de l'acord que han tancat Govern i Esquerra. Un acord que contempla, recordareu, una línia orbital de Rodalies, majoria catalana al Consorci de la Zona Franca o un consorci d'inversions. Qüestions, precisament, que s'han abordat aquesta tarda a Madrid a la Comissió Bilateral Estat-Generalitat. Però aquest acord entre el Govern i Esquerra preveu també, per exemple, 100 milions d'euros per climatitzar un centenar d'escoles en els propers dos anys. Una inversió més que necessària, tenint en compte que gairebé la meitat d'escoles i instituts públics de Catalunya tenen més de 26 anys i no estan preparats per suportar un clima doncs, cada vegada més extrem, tant a nivell de pluges com de temperatures de calor. La Fundació Equitat ha elaborat un informe sobre la situació dels centres educatius i demana prendre mesures en un termini de 10 anys. Parlem justament amb una de les seves autores, la Isabel Ruiz. Isabel, què tal? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda, què tal?
2: Doncs estem a les portes de l'estiu pràcticament, d'una pujada de temperatures, i a veure, és un debat que es repeteix pràcticament cada any per aquestes dates. Tot el que sigui més de 27 graus en una aula, això té un impacte negatiu en el benestar dels nens i també en el seu rendiment escolar, no?
3: Sí, en general és complicat definir un llindar de temperatura. Uh-huh. Nosaltres agafem el de 27 graus sí. perquè hi ha força evidència científica sobre el tema, però malauradament la majoria d'aquesta evidència és del nord d'Europa. Uh-huh. N'hi ha poca del context mediterrani, però sí, els estudis indiquen que quan els infants estan exposats a calor, amb temperatures i humitat altes, els seus resultats d'aprenentatge disminueixen considerablement. I així com la capacitat dels docents també per ensenyar.
2: En l'informe proposeu mesures a curt termini i altres, com jo deia, a 10 anys vista, per exemple, posar ombres, ventilació al sostre, aïllament de finestres, patis com a refugis climàtics, però també una transformació profunda, no?, amb una inversió econòmica clara.
3: Exacte. El que diem és que s'ha d'actuar ja, perquè aquest problema no és d'ara, ja fa anys que l'arrosseguem, i per això proposem un pla de xoc amb unes mesures molt clares i senzilles que són d'implementació directa, no? Com són ventiladors al sostre, aire condicionat en aquells espais que tenen un ús intens i estratègic, com poden ser el gimnàs o el menjador, fonts d'aigua, per suposat, ombres naturals i ventilació nocturna. Això és el pla de xoc. Però després, com bé dius, el pla d'actuació a 5 o 10 anys vista inclou tres estratègies o àrees, no?, on actuar, que és la millora dels edificis, la renaturalització de patis i un acompanyament pedagògic implementant mesures d'educació climàtica.
2: Clar. Ara, per exemple, crec que Educació ha anunciat una inversió d'uns 20 milions d'euros per instal·lar ventiladors de sostre aquest estiu. No sé si teniu la sensació de que, clar, quan arriben aquestes dates es comencen a posar pedaços en les escoles que no tenen aires acondicionats, per exemple, però no s'actua de veritat a llarg termini per acabar amb el problema, perquè parlem molt també de la calor, però hi ha casos d'escoles que cada vegada que plou hi ha goteres, hi ha humitats, passen els anys i no s'arregla.
3: Exacte, hi ha edificis escolars que tenen greus defectes d'infraestructura, més enllà de si estan ben adaptats o mal adaptats a la calor. El que volem evitar és que, com bé dius, hi hagin aquests parxes, no? I es facin mesures a curt termini. Des de l'inici de l'informe diem que aquest és un problema estructural que es requereix d'unes actuacions integrals i per suposat que hi ha d'haver-hi mesures estratègiques immediates, com pot ser instal·lar aquests ventiladors, però s'ha de fer una diagnosi centre a centre de quins són els requeriments que necessiten. No és el mateix un centre educatiu ubicat a Lleida que un centre educatiu ubicat a Tarragona. La,

0: si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra.
1: Mai hagués pensat que en aquest programa parlarien de Bad Bunny, però la realitat és la que és. Com deia aquell mític i legendari periodista José María García, somos secretarios de l'actualitat. I l'actualitat és que aquest home és un fenomen, ja fa temps que és un fenomen, i aquest proper cap de setmana actua a l'Estadi Olímpic de Barcelona, l'Estadi Olímpic de Montjuïc, el Lluís Companys, aquest proper divendres, dia 22, i el dissabte, dia 23. Però qui és aquest home? D'on ve? Què fa? Per què triomfa? Què hem d'esperar d'aquesta persona? Que los abuelos como yo ya no entendemos ni cómo habla. Xavier Caminals, crack de Cadena 100, benvingut, gràcies.
2: Bon dia, José Miguel.
1: Tinc totes les esperances posades en tu perquè em facin 5 cèntims d'aquest home, de Bad Bunny, i aquest fenomen que arrossega aquest home.
2: I més com té aquesta forma de cantar que sembla que estigui cansat, no?
1: De... Correcte, és una cosa... És que s'al·lucina, jo estic molt sorprès davant d'aquest estil de música i la manera de fer-ho.
2: Bé, s'ha adaptat molt bé als temps d'ara, en aquesta música urbana que tant triomfa, i també en crear aquests hits de xarxes socials, no? Aquests clips de TikTok, d'Instagram, i com que les seves lletres, al cap i a la fi, i parlen de la vida quotidiana, de l'amor, de la festa i de temes socials actuals, doncs jo crec que aquesta ha estat la connexió que ha tingut Bad Bunny amb el públic jove, perquè jo crec que aquest concert és el concert de més FOMO, que això del FOMO n'heu parlat moltes vegades aquí a COPE,
1: sí,
2: que hi haurà aquest any a Barcelona. FOMO és això que has d'estar sí o sí en aquest concert, sí, perquè sí, si no, t'entra tristo, depressió...
1: Evento imprescindible,
2: correcte,
1: un FOMO.
2: Mira, fa pocs dies hi havia a l'Estadi Olímpic l'último de la fila,
1: sí,
2: el seu retorn als escenaris, i veies com el públic no aixecava ni un telèfon mòbil. Aquest cap de setmana, segurament, que la gent s'hi fixi, quan comenci a veure stories d'Instagram i de Facebook, veurà multitud de llums, de pantalles, de telèfons mòbils. I això és el FOMO, no? Perquè ha connectat molt bé amb aquest públic jove que el que realment li interessa és estar en aquests concerts sí o sí.
1: Però és que aquest home, Xavi, ja va començar pràcticament triomfant, eh?
2: Sí.
1: Des de la primera passa que va donar.
2: Sí. De fet, a Catalunya no és la primera vegada que ve. La primera vegada que va actuar fins i tot a la Mirona, a Sala, a Girona, amb una sala molt petita. Va fer gira per moltes ciutats d'Espanya, però ara feia 7 anys que no venia al nostre país. Va actuar al Sónar, també, i ho ha petat aquests últims anys, des de la pandèmia fins ara, amb aquestes cançons, i per això no només farà 2 estadis olímpics al nostre país, sinó que farà 10 concerts a Madrid.
1: Brutal.
2: Amb aforaments de milers i milers i milers de persones. Prova d'això és que fins i tot els premis Grammy, els més importants de la indústria musical a nivell mundial, l'ha premiat 3 vegades, aquest any una altra vegada, ha guanyat més de 10 premis Grammy llatins, bé, i evidentment altres molts premis a nivell mundial, com ser un dels líders en reproduccions a plataformes digitals com Spotify.
1: És al·lucinant, però clar, això suposo que és un fenomen generacional, evidentment, perquè suposo també que no estic sol en aquest sentiment de desconnexió en funció de l'edat.
2: Clar, és evident, vull dir,
1: és una qüestió brutal.
2: Ha col·laborat amb artistes de la seva edat,
1: sí, sí,
2: com
1: sí.
2: Rosalía, sí, sí. J Balvin, Drake. No ha col·laborat amb Celine Dion, no ha col·laborat amb Adele, no? Perquè són altres estils musicals i altres generacions.
1: Com en tenim la qualitat musical, Xavier? Des d'un punt de vista d'una persona, quan podem parlar de qualitat musical? Perquè clar, aquest home innegablement triomfa, arrasa. Bueno, però escoltes la seva música i propis contemporanis diuen, bé, és que és una altra història.
2: Però és que t'enganxa la seva música.
1: Sí, home, lo de les nòvies jo la tarareava.
2: Vull dir, ara ens passarem tot el matí tararejant aquesta cançó, més multitud d'altres cançons que té ell. Aquest és el secret. Bé, la música té aquestes tornades que el que fan és enganxar, i aquestes tornades ara no només fem que les cantem nosaltres, sinó que van acompanyades de moments de la gent a les xarxes socials.
1: 2 estadis olímpics, eh?
2: Sí, són gairebé 100.000 persones.
1: És que és brutal.
2: És molt, a part dels VIPs que hi aniran, perquè, clar, puc posar l'exemple de l'último de la fila, vull dir, ells tenen els seus músics al darrere, actuen, hi ha una pantalla gegant, evidentment, perquè hi ha milers de persones, però aquests concerts s'escapen, van més enllà de la música, no? Han de crear un espectacle, hi ha pirotècnia. En el cas de Bad Bunny, en els seus concerts hi ha fins i tot una caseta VIP, que a mi, aquesta caseta és una caseta rosa, que a mi em recorda molt a la caseta del Follet Tortuga de Bola de Drac, i allà s'instal·laran uns VIPs, que per exemple, al concert de Puerto Rico de fa pocs dies hi havia LeBron James,
1: uh-huh.
2: I s'especula que en el concert de Barcelona hi pot haver-hi molta plantilla del Barça, perquè molts dels jugadors actuals del Barça per edat, que tenen 20 i vols,
1: clar,
2: doncs volen i han demanat entrades per anar al concert de Bad Bunny i que podrien instal·lar-se en aquesta caseta VIP, que és un altre dels atractius dels concerts d'ara. No només hi ha hagut VIPs o hi haurà VIPs en el concert de Bad Bunny, sinó Rosalía també cada dia en els seus concerts a Palau Sant Jordi o a la seva gira convidava a un VIP on feia algunes declaracions de la seva vida personal.
1: Hi ha un rumor, no sé si és cert, que Rosalía també assistirà a aquest concert. Havia llegit por ahí.
2: Això no t'ho puc confirmar.
1: Això...
2: Tampoc et puc confirmar allò dels jugadors del Barça. És que, esclar, són molts de rumors que poden anar a visitar aquesta caseta VIP, que és una caseta VIP on hi haurà també televisors, sofàs... I tot això està ben bé al mig de l'estadi olímpic, al mig dels concerts on Bad Bunny fa els seus directes. Que va més enllà del que és un concert puidú, no? Que és, tu seus al teu lloc de l'estadi olímpic i és com veure una sèrie o una pel·lícula.
1: Un espectacle, que tu deies, un espectacle, un show.
2: Una obra de teatre, van passant coses.
1: Clar, és que ha evolucionat molt aquest tipus de concerts. I la darrera pregunta que et faré, Xavier, és més una opinió teva sobre com ho veus i com no ho veus. Per què música com aquesta triomfa? Per què? En quin moment és la clau per a aquest tipus de música que ja és una revolució del reggaeton, ja va un pas més enllà del reggaeton, triomfa d'aquesta manera? Arrasant.
2: La incertesa dels artistes d'anar provant nous estils musicals i les facilitats tecnològiques que hi ha ara mateix. Els 70-80 triomfava el rock, després va venir també el rock fusionat amb la música electrònica, el pop, ara és la música urban, el reggaeton, el trap, tot va evolucionant.
1: Al·lucinant.
2: I el que ens queda per descobrir, suposo.
1: Companys de Cadena 100, Xavier Caminals, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
1: Els companys de Cadena 100 que ens han fet 5 cèntims d'aquest concert que aquest cap de setmana omplirà divendres i dissabtes dos estadis olímpics, Lluís Companys. Bad Bunny.
3: Va passar fa gairebé 4 anys a Cadaqués. Una nena que en aquell moment tenia 10 anys va ser atacada per un senglar a la Platja Gran de nit en una zona plena de nens i va patir com a conseqüència d'aquest atac una ferida molt greu a la cama que li ha deixat doncs, una cicatriu encara molt visible i unes seqüeles psicològiques molt importants. En aquell primer moment, l'Ajuntament de Cadaqués es va interessar molt per aquest cas, com no podia ser d'una altra manera, però la família denuncia que 4 anys després el consistori no ha donat resposta a les reclamacions que ha presentat aquesta família i s'obre la porta ja doncs, a portar aquest cas als tribunals. Parlem amb l'advocat de la família d'aquesta nena, que és el Xavier Coca Verdaguer. Què tal? Bona tarda.
4: Sí, bona tarda. Què tal?
3: A veure, la família denuncia doncs, això, no? El silenci de l'Ajuntament, reclama una indemnització d'uns 70.000 euros per les seqüeles físiques i psicològiques que li han provocat l'atac d'aquest senglar fa 3 anys. Teniu intenció d'anar als tribunals abans de l'estiu si no hi ha resposta, no?
4: Aquesta, bueno, si realment l'Ajuntament doncs, continua sense donar-nos una resposta, evidentment no ens quedarà més remei. Portem ja... més que, bueno, pràcticament 4 anys des de que van passar els fets, 2 anys pràcticament, més de 2 anys des de que es va presentar totes les reclamacions quantificant el dany i clar, evidentment no podem seguir esperant. Nosaltres no és que haguem rebut un no de l'Ajuntament, sinó simplement l'Ajuntament porta, bueno, anys dient-nos que ens dirà alguna cosa, que s'ho estan mirant, però clar, ja al final és dir, escolta, teniu tots els elements, teniu tot el material, si realment hi ha una consciència de que algú s'ha fet malament, que evidentment estava clar que alguna cosa s'havia fet malament, en tant en quant que és un problema que es portava denunciant des de feia 2 anys i que es va solucionar en menys de 48 hores després d'aquest sinistre, després d'aquest accident, està clar que a veure, la responsabilitat, almenys així, va semblar que es comunicava des del primer moment per part de l'Ajuntament, però està clar que, bueno, que després, amb el laberint doncs, administratiu, sembla ser que, bueno, que algú s'ha perdut pel camí i no s'està donant una resposta. Aleshores, és una pena, entenem que és una pena. És una pena que haguem d'anar als jutjats per un tema que és clar, que és un tema que és, el menor no té cap culpa, els pares no en tenen cap culpa i que aquí s'ha demostrat que amb una acció determinada de l'administració el problema estava solucionat.
3: Clar, però a què es deu aquest silenci de l'Ajuntament? No sé si teniu alguna explicació, perquè clar, la família encara no ha pogut cobrar cap tipus d'indemnització i esteu, com tu deies, amb una espècie de laberint administratiu que no hi ha manera de sortir d'aquest bucle.
4: Sí, és a dir... inicialment, doncs, o sigui, s'han fet una sèrie de reclamacions per part de l'Ajuntament, que va iniciar un expedient molt ràpid, pràcticament als pocs mesos d'haver passat això, quan ningú li va demanar que iniciés cap expedient, entre altres coses, perquè entre el trauma de la nena, que no estava curada i que encara faltava molt de temps, doncs, i que es va dir expressament que no es volia iniciar cap expedient inicialment contra l'Ajuntament, doncs a vegades el que passa és que, bueno, administrativament s'inicien tràmits on l'administrat no vol que s'iniciïn, i en aquell cas doncs es van iniciar, evidentment no es va compareixer, es va arxivar, i després, quan tot s'acaba i es planta la reclamació, aleshores es reobre el cas i et diuen, bueno, doncs ara ja et direm alguna cosa. Estem a, això va passar el 2023, més o menys, o sigui, sí, estem a 2026, gairebé 3 anys des de que està d'alguna manera comentat de manera transparent, doncs, i s'ha entregat tota la documentació que es necessitava per quantificar el dany, i bueno, i aquí s'ha quedat el tema parat. S'han fet reclamacions, s'han fet escrits, s'ha parlat directament amb l'administració diverses vegades, bueno, amb els funcionaris, amb l'alcaldessa personalment, tret dels primers, de les primeres setmanes, que sí que es va interessar moltíssim per l'estat de la nena, sí. A posteriori, doncs, diguem-ne que el laberint administratiu, no?, entre els funcionaris, entre un i l'altre, es van passant la pilota i aquí no et dona ningú una resposta. No? I nosaltres entenem, doncs, que això, que malauradament és una tònica general de totes les administracions, és a dir, que al final la pena de tot això és que... bueno, mira, jo sóc advocat i em dedico a aquestes coses, no et podria dir que per mi, doncs, això ens dona feina, però la veritat que...
3: Clar, però hi ha famílies, hi ha una nena en aquest cas...
4: Clar, és que això, casos tan flagrants on hi ha nens petits, on escolta, es podria solucionar això de manera ràpida. Exacte. A més, ja no és que pagui el consistori, tots sabem que hi ha una companyia asseguradora al darrere, que en el fons és a qui nosaltres hem intentat. Abans d'anar a l'Ajuntament se'ns va contactar amb la companyia asseguradora perquè es fessin càrrec de tot això, i el problema de l'administratiu és que et diuen que, clar, que si l'Ajuntament no autoritza, fins que l'Ajuntament no tanca l'expedient, no, aquí no es pot fer res, no? I entre l'uno per l'altre la casa sin barrer, no?
3: Exacte.
4: I aquí aquesta és la desgràcia, no? De que, ostres, al final tots tenim una responsabilitat a les nostres vides, a la nostra feina, i sincerament la responsabilitat dels polítics que estan enfront, sobretot consistoris o d'administracions tan properes al ciutadà, la veritat és una pena que dirimeixin la responsabilitat que ho digui un jutge, no? La veritat és que és una pena, és una pena, vull dir, la família, doncs, a veure, la veritat que tampoc esperàvem tant que hi hagués tan rebombori una altra vegada amb això, ho estan patint, són del poble, i ara mateix, doncs, estan nerviosos, i el pitjor és la petita, no? La petita, que tenia 10 anys efectivament quan van passar aquests fets, farà 14 anys ara. Bueno, no crec que ja els té, però em refereixo que ara és una adolescent, sí, preocupada per la seva imatge, una imatge que no et cicatriu, per molt que les fotos, doncs, no em pensi, bueno, ja és una cicatriu, és una cicatriu, no, però és una cicatriu amb una nena, amb un adolescent, que està preocupada perquè se li arregli. Arreglar això encara no es pot arreglar, potser fins d'aquí que tingui 18 anys, fins que el creixement no s'aturi, això no es pot arreglar. I això costarà un dineral, no? Aleshores, a veure, el centre del tema no volíem que fos els diners, però al final, vull dir, amb aquests diners també la família ja no és només per compensar, vull dir, tot el dany psicològic que aquesta nena té, i el perjudici físic que té, sinó que també per intentar solucionar i aminorar aquesta gran cicatriu que porta. No?
3: Exacte. I si no hi ha més remei i el cas arriba als tribunals, teniu confiança de que es farà justícia?
4: Bueno, aquest és el problema, que mai saps. El problema d'anar a un contenciós administratiu, el problema dels jutjats és que, primer, els advocats mai ho podem garantir, el laberint de responsabilitats en aquí, doncs, es pot estendre molt, i evidentment els advocats són especialistes a vegades en complicar les coses, no?, i donar-li voltes. Hi ha a vegades qüestions o fets que poden semblar molt simples, doncs els podem arribar a complicar molt. Aleshores, aquí, doncs això seria una pena. Nosaltres confiem en això, vull dir, el tema, entenem que hi ha una responsabilitat clara en aquest cas de l'Ajuntament, que s'hauria de respondre, que la companyia hauria de respondre, i que ja està, vull dir, ja està, el problema més o menys s'ha solucionat, vull dir, ja no hi ha més senglars passejant-se per la platja a Cadaqués. Aleshores, doncs, a veure, vull dir, no, el que no podem acceptar, una mica sí que d'entrada havíem vist que alguna notícia que es deia a nivell defensiu, oh, és que la gent dona menjar als senglars, escolti, miri, sí, no li podem aquí culpabilitzar l'administrat, el ciutadà, de l'existència d'uns animals perillosos, uns animals salvatges, que, bueno, per sort o per desgràcia, el cinema doncs, els ha aquí com desnaturalitzat la seva essència salvatge i, evidentment, si fos un puma que s'està passejant per Cadaqués, segurament amb menys de mitja hora ja estaria hasta la Guàrdia Nacional aquí intentant treure aquest animal, no? Però, clar, pensem en la pel·lícula, en les pel·lícules de Disney i clar, pensem que un senglar pot, doncs que no és perillós. Doncs mira, aquest senglar gairebé acaba amb la vida d'aquesta nena, gairebé acaba amb la vida d'una altra criatura, perquè anava a embestir una criatura encara més petita, que llavors tenia 6 anys, i la nena s'hi va interposar pel mig, vull dir que, i nada, i aquí estem.
3: Molt bé, Xavier, doncs estarem molt pendents de com es resol aquest cas, si l'Ajuntament respon, no?, a les peticions de la família o el cas arriba als tribunals. En qualsevol cas, vaja, l'important és que algú assumeixi la responsabilitat, perquè, com tu deies, el succés ja és prou greu, però podria haber estat pitjor, eh? Xavier Copa Verdaguer, advocat de la família, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
4: Gràcies a vosaltres.
3: Que vagi molt bé, gràcies.
5: I d'aquí una estona parlem també del Job Barcelona, de l'oportunitat que representa això pels molt joves per aconseguir una feina.
6: Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
7: ¿Sabes que llegaron los Freedom Days de Jeep cuando dejas de escuchar? Y empiezas a escuchar más. ¿A qué esperas para ser libre? Jeep Freedom Days, toda la gama Jeep con una ventaja exclusiva de hasta 7.000 euros. Solo este mes, Jeep, la libertad te está esperando.
8: ¿Qué haces?
9: Shh, sigue el mantra. Bebidas gratis con Costa. Bebidas gratis con Costa.
8: ¿Qué es eso?
9: Es el mantra clave del verano.
8: Este verano viaja con Costa en todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 18 de junio con bebidas y bus al puerto gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
10: ¿Buscando coche y no sabes por dónde empezar?
11: En HR Motor tienes miles de coches reacondicionados con financiación rápida en nuestra red de concesionarios. Más de 25 años liderando en calidad y confianza. HR Motor. No es fe, es garantía. Visítanos en nuestros centros o en hrmotor.com.
12: Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
13: ¡Todo listo!
12: Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
6: Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
5: Parlem del Job Barcelona i de l'oportunitat de feina que representa pels joves, per tots els que hi assisteixen.
14: L'atur juvenil continua sent una de les grans assignatures pendents de la nostra economia. Segons les darreres dades de l'enquesta de població activa, la taxa se situa en el 19,3%. Ha baixat un punt en el darrer any, sí, però la precarietat i la distància entre el que busquen les empreses i el que ofereixen els joves continua sent un abisme. De fet, més del 70% de les companyies a Espanya reconeixen que tenen serioses dificultats per trobar talent jove qualificat. Per intentar capgirar aquestes xifres, avui el Palau Blaugrana es converteix en el gran motor de l'ocupació a Catalunya amb la 14a edició del Job Barcelona, un saló que preveu connectar al llarg de tot el dia a 7.000 joves universitaris i acabats de graduar amb 80 empreses capdavanteres que busquen incorporar personal. Per parlar de com es presenta aquesta jornada i de quines són les claus del mercat mercat laboral actual, tenim a l'altre costat del fil telefònic a la Marta Llaudé, que és la CEO de Jovim Planet i coordinadora d'aquest saló. Marta, què tal? Bon dia.
13: Hola, bon dia.
14: Marta,
13: moltes gràcies.
14: Estem parlant d'un saló que ja arriba a la seva edició número 14. Amb l'experiència que teniu d'anys anteriors, quin és el perfil de joves que arriba avui al Palau i, sobretot, amb quina actitud hi ve?
13: Doncs, bueno, sí, és l'edició número 14. És un espai on venen joves, de tant estudiants com titulats, tant de perfil universitari com de cicles formatius de grau superior. Poden venir de qualsevol escola, de qualsevol background, o sigui, treballem amb tots els backgrounds i de qualsevol nacionalitat. Mm. I aquí estan trobant-se amb empreses que els necessiten.
14: Clar, reben un cop de realitat o realment surten d'aquí amb un contracte, una pràctica sota el braç?
13: No, no, és interessant perquè totes les empreses participants tenen ofertes de feina, de pràctiques, ofertes de graduate programs, totes venen a captar talent per posicions reals, tant del moment com futures, com posicions recurrents que sempre tenen, o sigui que és real i és una oportunitat única d'estar en contacte amb els equips de recursos humans de totes aquestes empreses, on es podran entrevistar en els seus estants i també acudir a unes 100 conferències i tallers per, bueno, dirigits a donar orientació i una realitat als joves d'oportunitat professional. Mm-hmm.
14: Les xifres de l'EPA i d'Eurostat ens diuen que Espanya està a la cua d'Europa en ocupació juvenil i 7 de cada 10 empreses diuen que no troben el talent que necessiten. On està fallant la connexió?
13: Correcte, sí que hi ha un gap aquí. O sigui, les empreses necessiten gent qualificada. La gent qualificada sí que té oportunitats, la veritat, perquè sí que hi ha oportunitats i potser el gap està en la comunicació. Jo pensem que a vegades els joves no arriben a les ofertes reals i per això nosaltres també estem fent aquest congrés presencial on els candidats poden posar cara i ulls a les empreses, on les empreses poden posar cara i ulls als candidats, explicar qui són, què fan, perquè trobar oportunitats, i pensem que els ponts, aquests ponts que estem creant, són molt importants per la connexió entre les empreses i els joves, que és el que els està costant, connectar amb els joves. Mm-hmm. Això els està costant moltíssim.
14: A grans trets, i ja que tenim el Saló en marxa i que teniu a 80 empreses aquí al Saló, què estan demanant aquestes empreses que avui estan aquí al Saló?
13: Doncs de tots els perfils, des d'enginyers, perfils d'empresa, perfils legals, perfils de comunicació, perfils de logística, de data science, científics, la veritat és que hi ha oportunitat per tots. Candidats sense o amb experiència, depenent de l'empresa. Paral·lelament, també és important comentar que a part de les ofertes que aquestes empreses porten i avui les venen a explicar i estan publicades al web de l'esdeveniment, que és Job Barcelona, paral·lelament tenim un track d'orientació professional on hi ha una sèrie de parades on assessorem els joves a com buscar feina, com preparar-se les eines, des de descobrir competències, revisar el currículum, fer una foto curricular professional. També amb intel·ligència artificial i realitat virtual els hi fem un track de com afrontar una entrevista o com millorar les capacitats i les habilitats de comunicació i altres habilitats. O sigui, no només és un congrés de feina, sinó que també és un congrés amb moltíssima orientació. Mm-hmm. I a més, hi ha moltes conferències on les empreses estan explicant qui són, què fan, i moltes taules rodones d'innovació, de diversitat, de gap generacional, d'expectatives. O sigui, és un diàleg entre el jove i l'empresa real.
14: Marta, s'ofereixen més de 1.000 vacants en sectors molt diversos, com deies, però el Saló no és només un lloc on venir i entregar el currículum. Aquest any incorporeu xerrades sobre intel·ligència artificial, com bé deies, sostenibilitat o la gestió de la generació Z i fins i tot ulleres de realitat virtual per simular entrevistes. Com funciona exactament aquesta tecnologia i com ajuda el jove a perdre la por al procés de selecció?
13: Doncs és molt interessant perquè a través de la realitat virtual, bueno, a part de coaches, que també tenim un equip de coaches on hi poden assessorar en competències i en millores i, bueno, i tota la trajectòria per buscar feina i estratègia, a part tenim un setting de realitat virtual on els candidats es posen unes ulleres, ja identifiquen què estan estudiant o què han estudiat, quin tipus de feina volen trobar i ja es troben a l'altra banda, en realitat virtual, un, per exemple, una persona de recursos humans fent-li una sèrie de preguntes. El candidat ha de respondre i després se'ls dona un feedback d'àrees de millora en l'entrevista, de què dir, de què no dir, de com dir-ho. I això a nivell d'entrevista, però també a nivell de competències i a nivell d'habilitats de comunicació.
14: Marta, per tots aquells joves que ens estiguin escoltant ara mateix i que estiguin dubtant de si apropar-se o no al Palau Blaugrana, quin consell clau els dones per aprofitar al màxim la jornada i destacar en un mercat tan competitiu?
13: Bueno, doncs és una oportunitat única, és un dia que s'hi pot canviar la vida, perquè són oportunitats reals, empreses reals, persones reals, amb moltíssima informació, i estarem tot el dia al Palau. Es poden descarregar l'entrada gratuïtament a jobbarcelona.com, que és la web de l'esdeveniment, sí. I accedir gratuïtament aquí, descarregant-se l'entrada des de la web durant tot el dia.
14: Doncs escolteu, i suposo, Marta, venir, preguntar molt i escoltar molt també,
13: Escoltar molt, preguntar molt, quan arribin els hi donen també un programa a totes les conferències, totes les activitats, i ser molt curiosos. Per mi la clau és la curiositat, les ganes d'aprendre, de treballar, les ganes de connectar i també molt important la capacitat d'adaptabilitat que avui en dia, amb tot el tema d'intel·ligència artificial, que ja és una nova competència necessària, doncs s'ha d'estar al dia constantment, i això, els joves que arriben aquí són joves curiosos, amb ganes, amb molta actitud, i és el que els diferencia dels que no venen. Dels que poden venir i no venen, no?
14: Totalment d'acord. Doncs les oportunitats estan sobre la taula. 1.000 vacants laborals, 80 empreses de primer nivell buscant talent durant tot el dia d'avui en aquesta 14a edició del Job Barcelona al Palau Blaugrana, del qual, doncs, encara, com deia la Marta ara, pots connectar-te a la seva web, inscriure't i acostar-te. Marta de Llaudets, CEO de Jovin Planet i coordinadora del Saló, un plaer que haguis pogut estar avui amb nosaltres i obrir, espero, obrir portes a molts joves que ens puguin estar escoltant ara.
13: Segur. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
15: Moltes gràcies, Sergi.
16: Què tal la vostra experiència amb el Saló Jove Barcelona?
15: Doncs mira, nosaltres som assidus en aquest més, i al final és un espai molt bo per la ciutat de Barcelona. Tenim una gran afluència, vull dir, ha obert fa una estoneta i estem veient que la recepció aquest any també serà bona, i esperem doncs poder conèixer molta gent i molt talent que pugui doncs d'alguna manera entrar en contacte amb les vacants que tenim obertes a dia d'avui a Danone i poder fer aquest match que hem vingut a buscar.
16: Quantes vacants teniu hores d'ara? I sobretot, què és el que esteu buscant? Una mica, quin és el perfil de persones per ingressar al que seria la plantilla de Danone? Esteu buscant amb aquest saló?
15: Sí, mira, nosaltres, és a dir, busquem perfils de diferents tipus, busquem o perfils per fer pràctiques que encara estiguin estudiant els seus cicles universitaris o els seus postgraus. Després també busquem perfils de recient graduats, on ja doncs vulguin incorporar-se en el mercat laboral i que hagin finalitzat doncs el que són les pràctiques obligades de la carrera o de la universitat. I després busquem també professionals amb experiència. Un dia com avui, una jornada com avui, és molt enfocada al talent jove. Val? Estem justament connectant doncs amb gent, i en l'estança on se'ns apropava molta gent doncs de segon, tercer, quart de carrera, que volen com començar a tenir les primeres experiències professionals i provar-se en diferents àrees, no?, per aprendre i per veure cap a on desenvolupar la seva carrera professional. Aleshores, Sergi, contestant a la pregunta de quantes vacants tenim, mira, actualment anem amb una llista de 40 posicions de pràctiques que tenim actualment obertes a Danone Iberia, en tots els nostres sites de llocs de feina i oficines que tenim tant a Barcelona com Madrid com Lisboa, i anem amb aquest pool de 40 posicions de pràctiques per poder doncs una mica omplir a través de la jornada d'avui.
16: I avui aquestes vacants estaran cobertes, com a mínim és el vostre objectiu.
15: Sí, em preguntaves també abans, no?, que com connectem amb el talent, no?, d'alguna manera l'objectiu avui és poder conèixer-los, tenir-los registrats en el nostre ecosistema i a partir de demà ficar-nos a treballar per comprendre millor els perfils, anar-los coneixent, i la idea és aquesta, poder cobrir aquestes vacants amb tot el pool de talent que tenim avui a disposició i que per el que estem veient en quant a assistència, doncs pinta força bé.
16: Josep, tu estàs buscant aquest talent, és la teva feina i és el teu treball. Me'n vaig a l'altre costat de la taula. La persona jove, que tu has parlat, aquesta recent graduada, també fins i tot podria anar amb aquesta professional amb experiència que tu necessites. Com han d'encarar aquesta entrevista? És a dir, quin és el millor camí, en aquest cas, d'accés al treball? Perquè potser hi ha aquest sentit del currículum fred, amb un paper, ja sigui digital, de dir on has treballat, ha quedat ja anacrònic?
15: Totalment, vull dir, et diria per dues vessants. Una, per un tema de sostenibilitat, vull dir, si no, en el passat anàvem a foros i tornàvem paperasses enormes de paper, aleshores això totalment ja no ho fem. I també per un tema de protecció de dades, necessitem fer registres que el faci l'usuari en una base de dades determinada. Aleshores, nosaltres la forma que tenim de connectar amb qualsevol talent és a través de la nostra pàgina web. Els hi facilitem, diguem, l'accés directe aquí mateix en l'estand i us poden registrar ràpidament en l'estand per poder tenir, diguem, els camps bàsics que ens permetin després trobar aquest talent a la base de dades un cop haguem de fer el match entre les posicions i el talent. Aleshores, totalment, Sergi, vull dir, la idea del currículum de paper ha passat a millor vida i ens movem, diguem, amb els nostres softwares de talent que disposem.
16: Sí.
15: També hi ha altres plataformes com LinkedIn, que també per professionals amb més experiència doncs és un bon canal on estem també molt actius per connectar amb el talent més sènior o més experiència.
16: I des d'aquestes vacants que esteu oferint i des també de l'oferta de treball d'una empresa com Danone, també ha canviat ja el concepte de la mobilitat? És a dir, que cada cop l'aspirant amb una feina té menys problemes per marxar de la ciutat o encara tenim aquest tarannà mediterrani?
15: Bueno, et diria que o sigui, nosaltres som una empresa multinacional i també tenim molta possibilitat de que les persones que vulguin establir la seva carrera professional en un entorn internacional ho poden fer amb molta facilitat. Al final estem molt connectats entre la regió d'Europa i altres regions a nivell mundial i amb els altres països. Estem molt a prop. Avui en dia amb les tecnologies doncs és algo que estem força a prop a l'hora de compartir talent. Aleshores, aquelles persones, aquells empleats de Danone que realment busquin una carrera internacional, que és el cas, ja et dic, en generacions joves ens ho demanen molt sovint, d'ostres, anar a passar un o dos anys a l'estranger per una miqueta viure una experiència internacional diferent o perfeccionar algun idioma, doncs nosaltres a Danone tenim la possibilitat i de fet els animem, no? Al final creiem que és una experiència crítica molt potent que al final moure't en diferents països et pot aportar doncs, més enllà també d'un idioma, formes de treballar diverses, també un coneixement de la diversitat molt més ampli, aleshores nosaltres ho empujem. I et diria, Sergi, que les noves generacions ho plantegen, ho segueixen plantejant. Potser no ho plantegen algo com me'n vaig per no tornar, és a dir, jo crec que Barcelona al final és un lloc on la gent doncs, viu bé, li agrada viure i sempre moltes vegades no, però vull tornar, però l'experiència d'un any, dos anys fora és algo que sí que ens segueixen demandant molt les noves generacions.
16: Josep Mancebo, responsable de talent de Danone Iberia des del Saló Jo de Barcelona. Gràcies per aquest temps aquí al migdia de COPE Catalunya. Gràcies, Josep. Bon migdia.
15: Moltes gràcies, Sergi. Gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé. Una abraçada.
3: Doncs com estem explicant, milers de joves han participat en aquest Saló Job Barcelona per intentar obrir-se camí en un mercat laboral que no és fàcil. La Marta és una d'aquestes joves que avui s'han acostat al Palau Blaugrana, aquest saló, té 21 anys i està estudiant llengües aplicades. Marta, com estàs? Bona tarda.
17: Doncs molt bé. Molt bé, la veritat, ara ja m'he anat, però bueno, seguien estant allà les paradetes.
3: Molt bé. No sé si és la primera vegada que anaves tu a aquest saló, perquè ja és la 12a edició, i quina ha estat la teva motivació, no? Què és el que t'ha portat avui al Job Barcelona?
17: Doncs sí, per mi és el primer cop que hi vaig, perquè bueno, la meva motivació ha sigut que doncs, avui dia pels joves i més universitaris, així, sense experiència i tal, és una mica difícil, no?, com trobar feina, perquè quan no et falta experiència et quedes a prop però no arribes, i si no, doncs és una altra cosa, o sigui, és molt difícil, penso. Aleshores, per rebre algun consell així, o alguna formació potser, que han hi ha hagut xerrades que m'han anat molt bé, doncs he anat una mica per això.
3: O sigui que l'experiència ha estat positiva, no? Pel que veig, no sé què és el que has vist, amb qui has pogut parlar, si has tingut algun contacte amb alguna empresa, no? Perquè els joves teníeu aquesta oportunitat, no?, de contactar amb diferents empreses i explorar possibles oportunitats laborals. No sé com ha anat tot plegat. Des de que has arribat fins que has marxat, què és el que has fet en aquest saló?
17: Sí, o sigui, doncs mira, sí que he tingut contacte amb empreses perquè hi havia moltes paradetes, com molts estants de diferents empreses. I aleshores jo m'he anat parant i he anat preguntant doncs, per les ofertes que tenien de treball, de feina, i doncs explicaven una mica, la veritat que tots superamables i la veritat que no tenia cap pregunta perquè s'explicaven molt bé. I després també hi havia un estant que és on he passat la majoria del temps, que era el de Barcelona Activa, que feien unes xerrades que considero que eren molt útils per gent que està buscant feina i no aconsegueix perquè, doncs, per exemple, hi ha hagut una que per mi personalment m'ha anat molt bé, que era de com redactar un currículum al LinkedIn. I aquesta ha sigut molt, molt útil, la veritat. Després, no sé, he vist un parell o tres i la veritat que totes molt, molt útils, molt... A més hi havia bastanta gent, eh?
3: Però ofertes laborals concretes, t'han fet alguna?
17: Bueno, és que també... t'ho deixaven una mica tu, no? I com que jo m'ho he volgut mirar bé, doncs sí que he fet moltes fotos als QRs i m'he guardat els papers amb la informació, però jo m'ho miraré amb calma a casa, però bueno, sí, estaven oberts a moltes possibilitats, sí.
3: Molt bé, tu estàs estudiant, Marta, llengües aplicades, tens pensat a què et vols dedicar exactament, en què vols treballar, cap a on vols tirar?
17: Doncs mira, no, m'ho han preguntat avui, però és que no...
3: No
17: ho tinc clar, perquè és que tot està canviant. De fet, hi ha hagut una xerrada d'això, però és que tot està canviant tan ràpid que és que ara mateix no puc dir, doncs, vull ser això. Amb 5 anys em veig sent profe, és que no ho puc dir perquè és que no ho tinc clar. O sigui, jo penso que primer m'hauria d'especialitzar en una cosa perquè no he acabat la carrera. Aleshores, jo penso que potser l'any que ve ja ho tindré més clar, però de moment, doncs, no.
3: Bueno, en qualsevol cas, recomanaries, no?, aquest tipus d'esdeveniments per a altres joves, no?, que estiguin en la teva situació, començant una carrera, perquè és una bona manera, si més no, de començar a moure's, no?, pels circuits laborals, veure una mica què és el que us espera quan acabeu els estudis.
17: Sí, jo sí que ho recomanaria, però més que res perquè també hi havia gent que ja havia acabat la carrera, o sigui, és que depèn molt del cas, però si ets una persona que no ha rebut orientació i que té dificultats, o sigui, que porta mesos parats sense trobar feina, jo sí que ho recomano perquè he sortit allà, penso, potser no he pres massa punts i tal, però és que és com que jo ja tinc les coses més clares i m'han donat com una pauta a seguir amb la que penso que potser sí que tindré com més oportunitat de feina, saps? O la manera en què faré les entrevistes, no sé, em presentaré les candidatures serà millor, saps? Però perquè ja m'han orientat.
3: Clar, potser l'any que ve, si tornes, tindràs les coses una mica més clares.
17: Clar, sí.
3: Molt bé, Marta, doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos la teva experiència avui en aquest saló, no? I animem els joves a que participin en aquest tipus d'esdeveniments perquè poden servir, com tu deies, com a mínim per orientar-se, per tantejar una mica el terreny i per estar doncs, una mica més preparat quan arribi el moment d'entrar en el mercat laboral. Marta, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé. Bona tarda. La intel·ligència artificial ja fa temps que tenim clar que ha vingut per quedar-se a tots els nivells, també al mercat laboral. I és el que volem abordar avui. Quin serà l'impacte de la IA al mercat laboral? La Cambra de Comerç de Barcelona acaba de presentar un informe que situa a les dones d'entre 35 i 54 anys com les més afectades per aquesta situació. La Carme Poveda és la directora de l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona. Què tal, Carme? Bona tarda.
18: Hola, bona tarda.
3: Queda clar, doncs, segons aquest informe, que hi ha un impacte de gènere i d'edat, però per què aquesta franja de dones d'entre 35 i 54 anys? Perquè, a més, és una edat complicada, no?, per reinventar-se o per sortir del circuit laboral.
18: Sí, efectivament. A veure, nosaltres hem fet una anàlisi de totes les ocupacions a Catalunya, de tota l'ocupació, i la hem pogut classificar per grups d'exposició a la IA generativa, a la nova generació de la IA. Uh-huh. I hem detectat amb les nostres dades doncs, que el col·lectiu més altament exposat són les dones, però especialment d'aquesta franja d'edat, de 35 a 49, perquè ocupen llocs sobretot administratius, d'atenció al públic, de gestió, departaments de finances, de comptabilitat, que són precisament aquelles feines que estan que tenen més risc d'automatització degut a la IA. En canvi, els homes d'aquesta mateixa edat

0: actuar en prevenció, intentant, doncs, donant formació i competències digitals i adaptació a aquesta nova realitat del mercat laboral en el que la IA, doncs, ve a fer algunes de les tasques que estaven fent abans els treballadors i treballadores, i que es puguin adaptar a aquestes persones i que no vagin a l'atur, no? Per tant, és una advertència que posem sobre avís, no? De dir, aquest col·lectiu és especialment sensible a l'adopció de l'IA, i per tant cal incorporar la perspectiva de gènere en totes les polítiques d'ocupació i formació que adoptin les empreses, però que també adopti el sector públic, no? A través de les polítiques actives d'ocupació que s'han de transformar i adaptar en aquesta nova realitat del mercat laboral.
1: I l'altra cara de la moneda, Carme, són els joves, no? Que són els que estarien millor preparats per aquest nou escenari de la IA al mercat laboral. Tenen la motxilla digital més actualitzada, no? Que no pas en franges més elevades d'edat.
0: Efectivament, les ocupacions amb major presència de joves veiem que estan creixent, per tant, els joves no estan sent afectats per a la introducció de la IA, malgrat que és cert que en les primeres etapes laborals algunes de les tasques que feien a les persones que s'incorporen al mercat laboral, no? En pràctiques, doncs, ara són més fàcil que els faci la IA, però en conjunt els joves no estan tenint més dificultats per incorporar-se al mercat laboral. Per què? Doncs perquè aporten molt coneixement en aplicacions informàtiques, especialment amb el tema de la IA, i a més, doncs, perquè tenen una major capacitat d'adaptació i flexibilitat al nou marc laboral, no? Tot i així, és cert que es demanaran noves competències, no? Més competències analítiques, criteri, fer bé les preguntes, tenir capacitat crítica. Tot això cada vegada serà més necessari que els joves ho aportin per donar valor a les feines que facin.
1: Mm-hmm. Quan estem parlant de riscos o afectacions de la intel·ligència artificial al mercat laboral, us esteu referint a la substitució directament d'una feina per la IA?
0: No, això és molt important, no? El concepte d'exposició a la IA no vol dir risc de substitució, sinó potencial de transformació de les tasques que es realitzen en un lloc de treball. Per tant, pot derivar tant en automatització com en complementarietat. Automatització, doncs, si abans fèiem un informe en 3 hores, ara potser ens fa la IA en 10 minuts, però després caldrà també revisar aquell informe, aportar valor. I, per tant, hi ha una part que és complementària, per tant, incrementa la productivitat i potencia la feina dels treballadors, i altres que seran automatitzables i, per tant, no caldrà introduir dades al sistema perquè el sistema ja ens ho farà automàticament. Quan parlem d'exposició, parlem d'aquests dos conceptes que es combinen i, per tant, en alguns llocs de treball afectarà més la complementarietat i en altres afectarà més l'automatització.
1: I jo no sé, Carme, si la irrupció de la intel·ligència artificial pot tenir un impacte a nivell de contractacions, no? En el futur, a curt i mig termini, en general, si pot acabar destruint llocs de treball, si és una amenaça real o no.
0: Bueno, nosaltres el que hem analitzat amb dades reals de l'economia catalana fins al 2025 és que la contractació no s'està veient afectada per la IA. A dia d'avui, les ocupacions, l'ocupació està augmentant, l'atur s'està reduint. Sí que és cert que en aquelles ocupacions més altament exposades, on realment sí que hi ha un risc, tot i que representa una part petita del conjunt de l'ocupació, aquí sí que veiem que aquesta contractació està baixant. És a dir, en feines de telemàrqueting, teleoperadors, atenció al client, feines administratives, de secretariat, en alguns apartaments de gestió, tipus gestió de nòmines, finances, comptabilitat, sí que veiem que hi ha reduccions de la contractació. Però, com que l'economia està creixent, doncs s'està absorbint aquestes caigudes en algun tipus de feines amb creixements en altres activitats. Per tant, no s'està notant a nivell agregat en la contractació. Per tant, el que diem és que la IA el que està fent és transformar les tasques. Té molt potencial per incrementar la productivitat de tots els llocs de treball, i el que no veiem és que s'estigui augmentant l'atur, sinó tot el contrari, s'està potenciant l'economia.
1: En qualsevol cas, Carme, què s'hauria de fer perquè la IA sigui una oportunitat i no un factor de risc?
0: Jo crec que sobretot ens hem de preparar. Ens hem de preparar i adaptar tots els treballadors i treballadores utilitzant la IA en el nostre lloc de treball, a cadascú amb les seves capacitats, no? I reforçant les nostres habilitats digitals. Sobretot que les empreses donin eines als seus treballadors per utilitzar-les i experimentar. I d'aquesta manera, anant adaptant els llocs de treball

0: en aquesta nova realitat. Com va passar quan es va introduir els ordinadors o quan es va introduir internet, doncs al principi hi ha una mica de por, però després vam veure que l'ocupació no s'havia reduït, sinó que s'havia incrementat el nombre de llocs de treball i la productivitat del treball, no? Doncs aquí ara tenim una revolució força similar que transformarà el nostre mercat laboral, però el que hem de fer és no tenir-ne por, sinó abraçar-nos a la IA i veure com podem potenciar la nostra feina utilitzant aquestes eines, cadascú en la mesura de les seves possibilitats.
1: Molt bé, doncs està clar, com tu dius, que la intel·ligència artificial està començant a transformar el mercat laboral. Això pot tenir un impacte, evidentment, de gènere, d'edat, i s'hauria d'analitzar molt bé perquè aquest impacte es converteixi en una oportunitat. Carme Poveda, directora de l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi bé, bona tarda.
0: Adéu, bona tarda.
2: I fins aquí el programa d'avui. Nosaltres ens acomiadem fins la setmana que ve. Que tingueu un molt bon diumenge. Gràcies per escoltar-nos.
3: Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.

0: COPE Catalunya i Andorra.
1: A partir d'aquests moments, us oferim la Santa Missa des de la parròquia Santa Maria de Badalona.
2: Bon dia. Us saludem cordialment des de l'Església Parroquial de Santa Maria de Badalona. Sigueu benvinguts a la celebració de la Santa Missa. Avui presideix l'Eucaristia mossèn Josep Teixidor, rector de la nostra parròquia, delegat de Pastoral Sacramental, coordinador de la Comissió per a la Formació dels Candidats al Diaconat Permanent de la Província Eclesiàstica de Barcelona i canonge de la Catedral. Ens acompanya amb la celebració el director de cants Enric Azuaga i en l'orga el José Ríos. Iniciem la nostra trobada dominical amb el cant d'entrada.

el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant. Que el Déu de la vida, que ha ressuscitat entre els morts el seu Fill Jesucrist, sigui amb tots vosaltres. Celebrem en aquest dia d'avui la solemnitat de la Pentecosta, la plenitud de la Pasqua, el dia que l'Esperit Sant donà a l'Església naixent el seu primer impuls. Sigueu benvinguts tots els que ens trobem aquí a l'Església de Santa Maria de Badalona i tots aquells que des de casa, des dels hospitals, des de les residències, des de les presons o desplaçant-vos, també esteu amb nosaltres en comunió fraterna celebrant aquesta gran diada de la Pentecosta. Comencem doncs la nostra celebració recordant amb l'aspersió de l'aigua el nostre baptisme, amb el qual es va iniciar la nostra vida nova com a fills i filles de Déu units a Jesucrist, mort i ressuscitat.

0: Que Déu Totpoderós ens purifiqui del pecat i per la celebració d'aquesta Eucaristia ens faci dignes de participar a la taula del seu regne pels segles dels segles.
1: Amén.

0: preguem. O Déu-vos, per mitjà del misteri que avui celebrem, santifiqueu tota l'Església enmig dels pobles i nacions. Vesseu arreu de la terra els dons de l'Esperit Sant i renoveu en els cors dels que creuen en vos allò que la vostra bondat divina va obrar als mateixos inicis de la predicació de l'Evangeli. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vos viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu pels segles dels segles.
1: Fins avui hem anat llegint el llibre dels Fets dels Apòstols. Avui, de forma solemne, se'ns proclama com és l'Esperit Sant qui dona força als deixebles per transmetre la bona nova de Crist ressuscitat.
2: Lectura dels Fets dels Apòstols. Durant la celebració de la Diada de la Pentecosta, es trobaven tots junts en un mateix lloc, quan, de sobte, se sentí venir del cel un so com si es girés una ventada violenta i omplí tota la casa on es trobaven asseguts. Llavors se'ls aparegueren com unes llengües de foc que es distribuïren i es posaren sobre cadascun d'ells. Tots quedaren plens de l'Esperit Sant i començaren a expressar-se en diversos llenguatges, tal com l'Esperit els concedia de parlar. Residien a Jerusalem jueus piadosos, provenents de totes les nacionalitats que hi ha sota el cel. Quan se sentia aquell so, la gent hi anà i quedaren desconcertats, perquè cadascú els sentia parlar amb la seva pròpia llengua. Estranyats i fora de si deien: «No són galileus tots aquests que parlen? Doncs, com és que cadascú de nosaltres els sentim amb la nostra llengua materna? Entre nosaltres hi ha parts, medes i elamites. Hi ha residents de Mesopotàmia, al país dels jueus, i a Capadòcia, a Pont, i a Àsia, i a Frígia, i a Pamfília, a Egipte, i a les regions de Líbia, tocant Cirena. Hi ha forasters de Roma, hi ha jueus i prosèlits, hi ha cretencs i àrabs, però tots nosaltres els sentim per proclamar la grandesa de Déu en les nostres pròpies llengües». Paraula de Déu.

0: Sant Pau ens exporta a prendre consciència del nostre baptisme, que ens fa fills de Déu per tal de formar part d'un sol cos, el de Crist amb la unitat de l'Esperit Sant.
1: Lectura de la primera carta de Sant Pau als cristians de Corint. Germans, ningú no pot confessar que Jesús és el Senyor si no és per un do de l'Esperit Sant. Els dons que rebem són diversos, però l'Esperit que els distribueix és un de sol. Són diversos els serveis, però és un de sol el Senyor a qui servim. Són diversos els miracles, però tots són obra d'un sol Déu que els fa valença de cadascun de nosaltres. Les manifestacions de l'Esperit distribuïdes a cadascú són en bé de tots, perquè el Crist és com el cos humà. És un, encara que tingui molts membres, ja que tots els membres, ni que siguin molts, formen un sol cos. Tots nosaltres, jueus o grecs, esclaus o lliures, hem estat batejats en un sol esperit per formar un sol cos. I a tots ens ha estat donat, com a beguda, el mateix esperit. Paraula de Déu.
2: Jueus, Senyor.
3: A les grans solemnitats, abans de l'Evangeli, es llegeixen uns versos molt antics que fan sempre referència a la festivitat que se celebra. Avui, diumenge de Pentecostés, fem pròpia aquesta seqüència, que així com es diuen, aquests versos es diuen seqüència abans de l'Evangeli. Cantarà en llatí i després traduiré jo en català.

Al vespre d'aquell mateix diumenge, els deixebles eren a casa amb les portes tancades per por dels jueus. Jesús entrà, es posà al mig i els digué: «Pau a vosaltres». Després els ensenyà les mans i el costat. Els deixebles s'alegraren de veure el Senyor. Ell els tornà a dir: «Pau a vosaltres. Com el Pare m'ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres». Llavors l'anà damunt d'ells i els digué: «Rebeu l'Esperit Sant. A tots aquells a qui perdonareu els pecats els quedaran perdonats, però mentre no els perdoneu quedaran sense perdó».

Estimats amics, amigues, germanes i germans, avui és la culminació de la cinquantena pasqual, el fruit de la Pasqua, per això se'n diu també la Pasqua Granada, el do de l'Esperit Sant que Déu envia a la seva Església. Recordem, vam celebrar la setmana passada l'ascensió del Senyor. Jesucrist, mort i ressuscitat, se'n puja al cel i des d'allà intercedeix per nosaltres el Pare i tornarà per judicar els vius i els morts, però no ens ha abandonat, sinó que avui recordem que ens ha enviat l'Esperit Sant, el seu Esperit Sant, l'Esperit que prové, com diem, a la professió de fe del Pare i del Fill. L'Esperit Sant que habita en els nostres cors, habitat ja des dels sagraments de la iniciació cristiana. Aquesta vinguda de l'Esperit Sant en llengües com de foc sobre els apòstols reunits amb Maria en la pregària i que els va constituir, aleshores sí, com a missioners arreu de la terra i van passar d'aquesta por, d'aquesta covardia a la valentia de donar la vida i donar testimoni de l'Evangeli. Avui, doncs, com a culminació de la Pasqua, hem de donar gràcies a Déu que no ens abandona, sinó al contrari, continua ben viu i present per l'acció de l'Esperit Sant que habita en la seva Església i que hi és ben present, com sempre l'invoquem, tant en la doxologia, quan fem la salutació trinitària, el senyal de la creu, però també quan en tots els sagraments hi ha la invocació de l'Esperit Sant amb la imposició de les mans. Ho fem en el sagrament del baptisme, quan imposem les mans sobre l'aigua, en el sagrament de la confirmació, quan imposem les mans sobre els confirmants, en el sagrament de la reconciliació, quan imposem

d'aquesta presència de l'Esperit Sant. L'Església Oriental, per exemple, ho fa d'una altra manera, molt bonica i suggerent, amb dos diaques que aguanten, amb un vel sobre la consagració, com si fos el vol de l'Esperit Sant. També nosaltres hem d'invocar-lo cada dia en la nostra pregària perquè ens inspiri. L'Esperit Sant que ens inspira, que ens consola, que ens dona fortalesa. Fixem-nos que en els moments més importants també en la vida de l'Església també invoquem l'Esperit Sant. Pensem, doncs, per exemple, quan es va escollir fa un any, no, el Papa Lleó, com també els cardenals invocaven l'Esperit Sant. No és venir a fer les coses perquè sí, sinó que necessitem que l'Esperit del Senyor ens renovi. Per això quan nosaltres rebem els sagraments de la iniciació cristiana, més tard quan anem rebent els sagraments, penso en el sagrament de l'Orde, diu: renoveu en aquests candidats l'Esperit Sant. Perquè és fàcil que, per la nostra condició humana, la nostra rutina, aquesta llavor es vagi marcint. No, l'hem de saber renovar, de demanar al Senyor que aquest Esperit Sant que renova, que rejuveneix l'Església, es renovi nosaltres cada dia. Per això hem escoltat també en la carta als Corintis que ningú no pot confessar que Jesús és el Senyor si no és per un do de l'Esperit Sant. Una cosa és dir-ho de paraula, l'altra dir-ho des de la convicció del cor. I l'Esperit Sant ens ha donat uns dons, cadascú té diversos dons, diversos carismes que tots ajuden a construir l'Església. Però no oblidem que qui la porta és el Senyor, que l'Esperit Sant és qui també la porta, que és el qui la guia. No som nosaltres els protagonistes de res, sinó que l'Esperit Sant vivifica la seva Església i fa que tots nosaltres, d'orígens diversos, com els de la primera lectura, que eren de totes les parts del món conegut, entenien les paraules del Senyor en la seva pròpia llengua. Avui som cridats, doncs, en aquest dia de la Pentecosta, a revifar aquesta flama del do de Déu que hem rebut. Som temples de l'Esperit Sant pel baptisme i, per tant, hem de deixar-nos guiar per l'Esperit més que no pas per les nostres pròpies idees personals. A l'última missa de la Pentecosta es fa el ritu d'apagar solemnament el ciri pasqual. Però, tot i que s'apagui, aquesta flama ha de continuar viva en el nostre cor. Aquesta flama de la llum de Crist ressuscitat ha de continuar ben viva cada dia de la nostra vida, perquè nosaltres som deixebles del ressuscitat. I malgrat les dificultats i malgrat tot, hem de ser testimonis de la Pasqua, testimonis del do de l'Esperit Sant. Avui en aquesta celebració més rica, com veiem amb aquest text, no, de la seqüència, un text antic del segle XII-XIII que va composar Stephen Langdon, que era l'arquebisbe en aquell moment de Canterbury, i que, doncs, com dèiem abans d'aquella munició, doncs invoquem el do de l'Esperit, aquest Esperit que tot ho santifica, que tot ho rejuveneix, que tot ho renova. Demanem avui, doncs, a la nostra pregària personal, com hem dit abans de l'Evangeli, veniu Esperit Sant, ompliu el cor dels vostres fidels i enceneu-hi la flama del vostre amor.

0: I ara tots junts fem professió de la nostra fe. Crec en un Déu, Pare Totpoderós, Creador del cel i de la terra, i en Jesucrist, únic Fill seu i Senyor nostre, el qual fou concebut per obra de l'Esperit Sant, nasqué de Maria Verge, patí sota el poder de Ponç Pilat, fou crucificat, mort i sepultat, davallà als inferns, ressuscità el tercer dia d'entre els morts, se'n pujà al cel, seu a la dreta de Déu, Pare Totpoderós, i d'allí ha de venir a judicar els vius i els morts. Crec en l'Esperit Sant, la Santa Mare Església Catòlica, la comunió dels sants, la remissió dels pecats, la resurrecció de la carn i la vida perdurable. Amén. Preguem ara, Déu Pare, que vingui l'Esperit de Jesucrist ressuscitat, dient tots junts, veniu, Esperit Sant.
1: Per tota l'Església, i especialment avui pels moviments de l'Acció Catòlica i tots els moviments del laïcat, que siguin enmig del món un bon testimoni de Jesucrist. Preguem.
0: Veniu, Esperit Sant.
1: Pels joves i els adults que reben el sagrament de la confirmació, que experimentin la força renovadora

0: de l'Esperit Sant. Preguem.
1: Veniu, Esperit Sant.
0: Pels més pobres i abandonats de la nostra societat, per les persones i les famílies que pateixen per les guerres i tota mena de violència, que l'Esperit Sant renovi la vida sobre la terra i la fraternitat creixi per tot arreu. Preguem.
1: Veniu, Esperit Sant.
0: Per nosaltres i per tots els que en la distància preguen en nosaltres gràcies al servei de la ràdio, que siguem sempre uns administradors bons i de tota confiança dels dons que Déu ens dona. Preguem.
1: Veniu, Esperit Sant.
2: Déu nostre, Pare de l'amor, escolteu-nos i baseu el vostre Esperit Sant sobre l'Església i sobre el món sencer, per Crist, Senyor nostre.
1: Amén.

0: Pregueu, germans i germanes, perquè aquest sacrifici meu i vostre sigui agradable a Déu Pare Omnipotent.
1: El Senyor rebi de mans vostres aquest sacrifici i lloança i glòria del seu nom, també pel nostre bé i la seva santa Església.
0: Feu, Senyor, que el vostre esperit ens reveli plenament la santedat d'aquest sacrifici i ens porti a conèixer la veritat sencera, tal com el vostre fill ens va prometre, ell que viu i regna pels segles dels segles.
1: Amén.

És realment just i necessari. És el nostre deure i és la nostra salvació. Senyor, Pare Sant, Déu omnipotent i etern, que sempre i en tot lloc us donem gràcies, perquè vos, per donar el misteri pasqual a la seva plenitud, enviàreu avui l'Esperit Sant als que havíeu concedit de ser els vostres fills, per la unió amb el vostre fill unigènit. El mateix Esperit que en néixer a l'Església va donar a tots els pobles el coneixement de Déu i va unir totes les llengües a la confessió d'una sola fe. Per això, ple de la gran joia de la Pasqua, d'un cap a l'altre de la terra tot el món exulta, i també els àngels i els arcàngels i tots els estols celestials canten l'himne de la vostra glòria tot dient.

Vos sou realment sant, Déu i Pare nostre, i amb reuscanta lluances tot l'univers creat, perquè pel vostre fill Jesucrist, nostre Senyor, i amb el poder de l'Esperit Sant, doneu vida a totes les coses i les santifiqueu, i no deixeu mai de reunir-vos un poble que de llevant fins a ponent presenti al vostre nom una oblació pura. Per això us supliquem, o Pare, que santifiqueu pel vostre esperit aquestes ofrenes que us hem presentat per ser consagrades, perquè es converteixin en el cos i en la sang del vostre fill Jesucrist, nostre Senyor, que ens confia la celebració d'aquest sagrament. Ell mateix, al vespre en què el van trair, prengué el pa, i donant-vos gràcies i beneint-vos al partir, i al donar als seus deixebles, tot dient: «Preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres».

Igualment, havent sopat, prengué el calze, i donant-vos gràcies i beneïm-vos al passar els seus deixebles, tot dient: preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per molts en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial.

per això, Pare, celebrant el memorial de la passió salvadora del vostre fill, de la seva admirable resurrecció i de la seva ascensió al cel, mentre esperem el seu retorn, us oferim en aquesta acció de gràcies el sacrifici sant i vivent. Mireu l'ofrena de la vostra església, reconeixeu-hi la víctima que ens ha reconciliat amb vos. Concediu-nos que els que rebem el cos i la sang del vostre fill, plens del seu esperit sant, siguem en Crist un sol cos i un sol esperit. Que hi faci de nosaltres una ofrena eterna, fi que obtinguem l'herència amb els vostres escollits. En primer lloc, amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb Sant Josep, el seu espòs, amb els apòstols i els màrtirs, amb Sant Anastasi i amb tots els sants, que sempre ens ajuden amb la seva intercessió. Us preguem, Senyor, que aquest sacrifici de reconciliació dugui a tot el món la pau i la salvació. Enfortiu en la fe i en la caritat la vostra Església, que encara peregrina a la terra, juntament amb el vostre servent, el Papa Lleó, amb el nostre bisbe Joan Josep i els seus bisbes auxiliars, i amb els altres bisbes, els preveres, els diaques i tot el poble que us heu redimit. Acolliu les súpliques d'aquesta família que heu admès a la vostra presència el dia que la fusió del vostre esperit l'ha feta sagrament d'unitat per a tots els pobles. Per la vostra pietat, Pare Clementíssim, reuniu amb vos els vostres fills dispersos pel món, els nostres germans difunts i tots els que han sortit d'aquest món en la vostra amistat, admeteu-los al vostre regne. Allà esperem retrobar-nos amb ells i saciar-nos per sempre de la vostra glòria, per Crist, Senyor nostre, pel qual vos concediu al món tots els béns.

0: Nosaltres no sabem què hem de demanar per pregar com cal, promoguts per l'Esperit Sant, que ve a ajudar la nostra feblesa, gosem dir. Pare nostre, que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre regne. Facis la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació, ens deslliureu-nos de qualsevol mal. Allibereu-nos de tots els mals, Senyor, feu que hi hagi pau als nostres dies, i per la vostra misericòrdia guardeu-nos del pecat i de qualsevol pertorbació. Mentre esperem l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador.
1: Perquè som vostres per sempre, el reina, el poder i la glòria.
0: Senyor nostre Jesucrist, que diguereu als apòstols, us deixo la pau, us dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de la vostra Església, i doneu-li aquella pau i aquella unitat que vos mateix vau demanar. Vos que viviu i regneu pels segles dels segles.
1: Amén.
0: La pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres.
1: I amb el vostre esperit.
0: En l'esperit de Crist ressuscitat, doneu-vos ara la pau.
1: Amén.

0: Mireu la llei de Déu, mireu el qui lleva el pecat del món. Feliços els convidats a la seva taula. Senyor, no sóc digne que entreu a casa meva.
1: Digueu només una paraula i serà salva la meva ànima.

Crec, Jesús meu, que esteu en el Santíssim Sagrament. Us estimo sobre totes les coses i voldria tenir-vos amb la meva ànima. I ja que ara no puc rebre-vos sacramentalment, veniu almenys espiritualment dins el meu cor. Com si ja haguéssiu vingut, vos abraço i m'uneixo tot jo amb vos. No permeteu que mai em separi de vos.

0: Preguem. O Déu, que heu alimentat la vostra església amb els béns celestials, conserveu-nos els dons que hem rebut i feu que el foc de l'Esperit Sant es mantingui viu en nosaltres i aquest nutriment espiritual ens porti a l'eterna salvació. Per Crist, Senyor nostre.
1: Amén.
0: El Senyor sigui amb vosaltres. Que us beneixi Déu, Pare de la Llum, que avui s'ha dignat a il·luminar els cors dels deixebles amb la infusió de l'Esperit Sant i els ha enriquit per sempre amb els dons del mateix Esperit.
1: Amén.
0: Que aquell foc admirable que s'aparegués sobre els deixebles purifiqui els vostres cors de tot mal i els il·lumini amb la claror de la seva llum.
1: Amén.
0: Que el qui s'ha dignat a unir totes les llengües en la confessió d'una sola fe us hi faci participar i per aquesta mateixa fe us porti de l'esperança a la plena visió de la glòria.
1: Amén.
0: I que la benedicció de Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant, davalli sobre vosaltres.
2: I fins aquí la nostra retransmissió.
1: Amén.
2: Diumenge que ve, si Déu vol, ens retrobarem novament. Fins llavors, us desitgem un bon dia i una bona setmana. Adeu-siau.
3: Iglesia Noticia.
4: COPE. Estar informado.
3: Hola, bon dia i bon diumenge, amics i amigues de COPE Catalunya. Comencem els minuts dedicats a aquesta hora a l'actualitat religiosa. Abans, escoltarem la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella.
5: Déu vos guard. La Pentecosta és una de les grans celebracions de l'any litúrgic. 50 dies després de Pasqua, celebrem la vinguda de l'Esperit Sant. Els apòstols el van rebre quan estaven reunits. Aquell moment no va ser només l'inici d'una nova etapa de la primera comunitat cristiana, sinó el naixement d'una església en sortida, valenta i oberta al món. La por donava pas a l'entusiasme per transmetre la bona nova. Aquesta celebració coincideix amb la jornada de l'apostolat seglar i vol posar de relleu la vocació dels laics a evangelitzar. Com bé ens recordava el papa Sant Pau VI, l'Església existeix per evangelitzar. La missió evangelitzadora de l'Església no és responsabilitat exclusiva dels ministres ordenats ni dels religiosos, ja que l'apostolat seglar ha de ser també un agent actiu. D'aquesta missió evangelitzadora, rebuda del mateix Crist, en som tots corresponsables, laics, vida consagrada i ministres ordenats. En efecte, tots els batejats, pel do rebut en el bautisme, som enviats a ser testimonis de Crist en el nostre entorn, a la família, a la feina, a les xarxes socials. Els laics són cridats a ser el perfum i la llavor que Crist escampa pel món. El seu testimoni és una forma decisiva i imprescindible d'evangelització. L'Esperit Sant va transformar profundament els apòstols. També avui l'Esperit continua obrint portes, tocant els cors i renovant les comunitats. Quan un laic acompanya una família en dificultats, quan participa en una associació o en un partit polític, quan serveix els més pobres, quan treballa per la veritat i per la justícia, quan escolta un veí amb problemes, quan aconsella una persona amb dubtes o quan parla de la fe amb humilitat i coherència, està evangelitzant en el sentit més profund. La jornada de l'apostolat seglar és una invitació a redescobrir la bellesa d'una església corresponsable. Una església on cadascú té una missió concreta segons la voluntat de Déu, però on també es comparteix i treballa sinodalment, on caminem junts, sumant carismes i responsabilitats. L'església creix quan els laics se senten part activa del projecte de Déu i quan les comunitats saben escoltar, acompanyar i treballar pel bé comú. De fet, així va créixer i expandir-se l'Església dels primers temps, com bé es recull al llibre dels Fets dels Apòstols, en què es ressalta la vida fraterna dels primers cristians. Fixeu-vos el que es deia dels cristians del segle II després de Crist a la carta de Diognet. Els cristians no es distingueixen dels altres homes ni pel lloc en què viuen, ni pel seu llenguatge, ni pels seus costums. No tenen ciutats pròpies, ni utilitzen un parlar insòlid. Segueixen els costums dels habitants del país. Tanmateix mostren un estil de vida admirable. Igual que tots, es casen i tenen fills, però no es desfan dels fills que conceben. Comparteixen la taula, però no el llit. Fins aquí la carta a Diognet. Benvolguts germans i germanes, en la Pentecosta l'Esperit Sant no només ens renova, sinó que ens dona un cor nou per fer-nos entusiastes que entusiasmen. I aquest cor és el que necessita avui el nostre món, un cor capaç de servir i de sembrar esperança. Que aquesta jornada ens ajudi a renovar el compromís dels laics i a demanar amb fe que l'Esperit continuï fent de l'Església una casa oberta, acollidora i missionera.